Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: 91.3 FM.
2: 25 anys.
3: 91.3. L'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: al 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda se celebra el ple municipal del mes de maig. Constarà de 12 punts pel que serà llarg en comparació amb altres sessions. No s'han presentat mocions, però sí que es portaran a debat diverses aprovacions. En destaquen el projecte per construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori. Està previst també la declaració de l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. Hi haurà l'aprovació de l'acte de lliurament i recepció de béns i drets afectes al Servei Metropolità de Subministrament d'Aigua entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet i l'aprovació de la memòria justificativa relacionada amb la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tersa i la seva declaració com a mitjà propi personalitzat. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La comunalitat Populus Labora continuarà activa fins al febrer de 2028, després d'obtenir una nova línia de finançament del programa Comunalitats Urbanes de la Generalitat. El projecte obre una nova etapa orientada a consolidar iniciatives econòmiques cooperatives i una reforça del treball comunitari. Impulsada per 5 entitats locals i amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, preveu arribar a més de 2.100 persones i desplegar més de 150 actuacions els pròxims 2 anys. Entre les iniciatives destacades hi ha projectes vinculats a la reparació comunitària, el suport a la criança, la promoció de les cures dignes, l'activació cultural i el desenvolupament de la futura Casa de les Dones. La nova etapa es presentarà públicament el pròxim 2 de juliol en una assemblea oberta. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal tenim nou programa de temps de llibres live, el programa d'aquesta casa presentat per Antonio Lozano, que en aquest cas xerrarà amb l'escriptora Carla García, autora del Jardí Adormit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
1: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
1: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i 5 minuts d'un dijous. Dia 28 de maig del 2026. Diuen que avui serà el dia que farà més calor. Déu-n'hi-do. I avui marca el calendari San Emilio. San Emili, felicitats. Emilios i Emílies. I com cada dimecres i cada dijous, des de les 10 fins a la 1, estarem aquí amb els matins pop-rock. Per recordar, doncs, grans èxits de la música pop internacional. Balades. La cançó italiana. Cançons d'amor. Country. Rock and roll dels 50, rock and roll dels 60, el que venia de fora i el que sonava aquí. Tot això cada dimecres i cada dijous de 10 a 1 amb els matins pop-rock.

0: Aquest tema original es diu Awapapapapala Bambú a Tutti Frutti Andarruti. Van dir, això és un tabalengües pel locutor que ho hagi de dir. Awapapapapala Bambú Tutti Frutti Andarruti. I va quedar només amb el nom de Tutti Frutti. Les 10 i 13 minuts, Elvis, en un gran concert.
1: There's been a lot written and a lot said, but never from my side of the story.

Los Ángeles, quan són les 10 i 28 minuts. Anem a recordar un grup que va néixer a Ripollet i a Cerdanyola. Los Dálmatas van aparèixer l'any 1965. El primer disc que van gravar el van gravar en l'estàtua de Montjuïc, en el monument que es va fer a la Sardana. Un tema que va bé per l'estiu. Sol, calor i set.

El senyor Little Richard. I de Little Richard tornem a anar amb Los Dálmatas, que la millor cançó d'aquell any va ser Maria, Maria Lola.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

0: El nord-americà Michael Bublé, quan som les 10:42 minuts amb aquest tema de Cuando, Cuando, Cuando. Però aquesta cançó venia d'Itàlia dels anys 60, del que la va treure música i lletra, Tony Renis.
1: Dime cuando...
0: Cançó original.

quan són les 10 i 49 minutes, hem recordat la veu de Carole King. I ahir posàvem el Juan Pardo, el Viva Pelula, el tema de Janet Vincent, que ens ha fet moltes versions. Ara escoltarem la versió que va fer els germans Phil i Abel. Dan i Phil, els Avery Brothers, Viva Pelula. Ué!

El senyor Bobby Solo, l'italià Bobby Solo, amb aquest tema que la va gravar en italià, en anglès i en espanyol. Una làgrima sul viso, una làgrima en tu mejilla, Bobby Solo. I abans hem sentit, també l'italià, Claudio Villa, amb Arrivederci Roma. Era un cantant que venia quasi cada any representant Itàlia en el festival que es feia del Mediterrani per la Mare Déu de la Mercè a Barcelona. Era un dels festivals que va tenir molt èxit, perquè es deia Festival del Mediterrani. I és que la cançó la cantaven dues vegades. Una ronda cantada per una dona i una ronda cantada, la mateixa cançó, per un home. Durant molts anys van participar per part de Grècia dos cantants, una que encara canta, la Nana Mouskouri. I va guanyar ella en diversos festivals, Nana Mouskouri, i l'altre cantant de Grècia era Aleko Pandas, a punt d'arribar a la primera hora del programa dels matins pop-rock.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda se celebra el ple municipal del mes de maig. Constarà de 12 punts pel que serà llarg en comparació amb altres sessions. No s'han presentat mocions, però sí que es portaran a debat diverses aprovacions. En destaquen el projecte per construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori. Està previst també la declaració de l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. Hi haurà l'aprovació de l'acte de lliurament i recepció de béns i drets afectes al Servei Metropolità de Subministrament d'Aigua entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet i l'aprovació de la memòria justificativa relacionada amb la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tersa i la seva declaració com a mitjà propi personalitzat. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La Comunalitat Populus Labora continuarà activa fins al febrer de 2028, després d'obtenir una nova línia de finançament del programa Comunalitats Urbanes de la Generalitat. El projecte obre una nova etapa orientada a consolidar iniciatives econòmiques cooperatives i una reforça del treball comunitari. Impulsada per 5 entitats locals i amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, preveu arribar a més de 2.100 persones i desplegar més de 150 actuacions els pròxims 2 anys. Entre les iniciatives destacades hi ha projectes vinculats a la reparació comunitària, el suport a la criança, la promoció de les cures dignes, l'activació cultural i el desenvolupament de la futura Casa de les Dones. La nova etapa es presentarà públicament el pròxim 2 de juliol en una assemblea oberta. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal tenim nou programa de temps de llibres live, el programa d'aquesta casa presentat per Antonio Lozano, que en aquest cas xerrarà amb l'escriptora Carla García, autora del Jardí Adormit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
3: Ripollet Ràdio.
4: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
5: Amb Ramon Argenter.

amb les veus de Beatles i de Michael Jackson hem arribat ja a les 11 i 11 minuts d'avui dijous. Avui ja sabeu que a 2:12 tenim ja futbol. Ja s'està acabant les lligues. Aquesta setmana s'acaba la primera divisió masculina i femenina. Continuem.

0: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3. A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: El protagonista d'avui és...

Ja s'està acabant el futbol. S'està acabant la primera, segona divisió i primera femenina. Ara vindran els play-offs de promoció per quedar-se les categories o per pujar de categoria. I llavors, per a més vindre, els mundials. S'ha acabat ja la lliga de la primera divisió masculina. Amb un Barça campió, amb 94 punts. Amb molts punts ha quedat el Real Madrid, segon amb 86. Villarreal, l'equip revelació, 72 punts, tercer. Atleti de Madrid, quart, 69. Betis, 60, i Celta de Vigo, 54. Jugaran la Copa d'Europa al Barcelona, al Real Madrid, al Villarreal i a l'Atleti de Madrid. L'altra copa, que és la que abans es deia Copa Ciudades en Feria, jugaran el Betis i el Celta de Vigo. I l'altra copa, que també s'ha inventat, la podrà jugar al Getafe. Que ahir va perdre, precisament, va perdre el Rayo Vallecano amb el Royal City per 1-0 a la Copa de la Conferència, que digo, no conferència. En el lloc número 8, amb 50 punts, ha quedat el Rayo Vallecano. Tenim que en el lloc número 9 ha quedat el València, amb 49 punts. Real Societat, amb 46. Espanyol, 46. Atlètic de Bilbao, 45. I canvien d'entrenador. Sevilla, 43. Alavés, 43. Elche, 43. Levante, 42. Osasuna, 42. I en zona ja descens han baixat els equips. Mallorca, 42 punts. Girona, 41. I Oviedo, 29. L'Oviedo ja fa dies. I l'altre dia va baixar el Girona. Només tenia que guanyar en l'Elche. Amb un empat no n'hi havia prou. Tenia que ser la victòria. I al final, doncs, va amb un empat a un, va guanyar... va poder escapar a l'Elche, 43 punts. I en 41 ha quedat el Girona, que l'any que ve jugarà la segona divisió i crec que hi haurà moltes baixes, també. Se'n va... em sembla que retira l'Estuani. Se'n va l'entrenador Mitchell. Canvi d'aire, sempre passa això als finals de Lliga. I aquesta setmana se jugarà l'última jornada de la segona divisió. La jornada 42, perquè hi ha 22 equips. Almeria s'enfrontarà al Real Valladolid. El Burgos contra l'Andorra, que ha sigut equip revelació de la jornada. Bueno, de la temporada, amb el seu president, el senyor Piqué. Castellón Eibar. Ceuta contra el Albacete. Córdoba Huesca. Deportivo La Coruña Las Palmas. Granada Sporting de Gijón. Leganés Mirandés. Racing de Santander Cádiz. Real Sociedad B Cultural Leonesa. Y Real Zaragoza Málaga. Ja hi ha dos equips que han pujat a la primera divisió. El Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña. Ara faran la promoció, però encara queda aquesta setmana. Almeria, Màlaga, Las Palmas i Castellón. Però s'hi podria posar pel mig o el Burgos o l'Eibar. Racing de Santander, 79 punts. A l'equip de la Coruña, 77. Almeria, 71. Màlaga, 70. Las Palmas, 70. Castellón, 69. Burgos, 69. I Eibar, 67. Sola, no importa, porque... Tenim, que té amb 60 punts, Albacete, 59. 58. Andorra, 58. Sporting, 58. Granada, 48. Real Societat B, 46. Valladolid, 46. Cádiz, 43. Leganés, 43. I en zona de descens, el Mirandés, 40 punts. El Huesca, en 37. El Cultural Leonesa, en 36. I hi ha un baixat ja,
Real Saragossa amb 36. El Saragossa, que tenia aquells grans talenters que es deien los cinco magníficos. D'allà va sortir un gran jugador, Bustillo. Va baixar a primera, de primera divisió, i ara baixarà la primera federació, que si no recordo malament és la que antigament era la segona divisió B. No te importa. Però queda una jornada. Anem per la primera divisió femenina, que queda una jornada. La jornada serà Eibar-Logroño, Espanyol-Sevilla, Levante-Badalona, Madrid-Barcelona, Real Madrid-Granada, Real Sociedad-Atlètic de Bilbao i Costa de Tenerife-Deportivo i Bilbao-Alhama-Murcia. La classificació l'encapçala el Barcelona, 81 punts, seguit del Real Madrid, 66, Real Sociedad, 63, Atlético Madrid, 50, Costa de Tenerife, 50, Granada, 45, Sevilla, 39, Atlético de Bilbao, 38, Madrid, 34, Badalona, 33, Deportivo Banca, 30, Espanyol, 29, Eibar, 24, i en zona de descens directe al Logroño, 21, el Pozo Murcia 13 i el Levante amb 8 punts. I ja sabeu que el Barça va quedar campió d'Europa per quarta vegada consecutiva, el guanyant a l'Sporting de Lisboa, no, a l'Olímpic de Lyon. I la retirada d'Alexia Putellas. Deixem-hi el món de futbol i anem al món del tennis taula, que aquest cap de setmana doncs, hi ha diversos partits importants, perquè a la primera categoria provincial, l'equip del Juma Ripollet, jugarà dissabte a les 6 de la tarda contra l'equip del Vilafranca del Penedès, i si guanya, tindrà que disputar a la final el diumenge a Reina Elisenda, en el local de la Federació Catalana, contra el cinquè equip de la segona divisió A. Pel que fa a la tercera divisió nacional, també entre dissabte i diumenge en el pavelló de la Federació Catalana de Tenis Taulat de Barcelona jugaran tres equips per la permanència a la tercera divisió nacional. El dissabte, a les 9 del matí, a mitja Terrassa contra la Garriga. A les 11, la Garriga contra el Clínica Dental del Pilar Ripollet, que serà a les 11:30. I a l'abans de la tarda, a les 4, 4:45 de la tarda, a Clínica Dental Michelin del Pilar Ripollet s'enfrontarà als Amics de Terrassa. Serà el partit el dissabte a les 4:30 de la tarda. I anem pel que passarà, doncs, en el pavelló municipal Quatro Cantos de Cartagena, els dies 30 i 31 d'aquest mes de maig. Participaran 22 equips, que són els següents, que són els segons i tercers classificats dels diferents grups. El sorteig es farà el proper divendres, a les 8 del vespre. Es faran 4 grups de 4 equips i 2 grups de 3 equips. Després ja seran per eliminatòries. L'equip de l'Uber Travel Ripollet estarà format per Miquel Arnau, Julio Andrade, Àlex García i Pau Baltar, i com a delegat viatjarà Xavi Peñarando. El dissabte i el diumenge es disputaran aquesta fase de permanència, també doncs, per pujar a la primera divisió nacional. I atenció, perquè els equips, en aquesta fase d'ascens a primera divisió nacional, en el pavelló Quatro Cantos de Cartagena, i mireu quins equips venen, o escolteu quins equips venen. Manufactures Deportives de Santander, Club Tenis de Mesa Abadiño de Vizcaya, Club Tenis de Mesa Getafe de Madrid, Club Tenis de Mesa Fuente del Maestre de Badajoz, Club Tenis de Mesa Almuñécar de Granada, Framusa Totana de Murcia, Club Deportivo Temegueste de Tenerife, i l'únic equip català ve d'un poble, Ripollet. A l'Uber Travel Ripollet de Barcelona, Catalunya. El Ripollet que va ser el segon del grup 5è. O sigui que
amb totes aquestes grans ciutats, tindrà que lluitar el Ripollet per pujar a la primera divisió nacional. Això serà aquest dissabte i aquest diumenge. Els entrenaments seran divendres, a partir de les 5 de la tarda, i a les 8 es farà el sorteig dels grups i els partits que han de jugar. Una gran temporada feta al club tenista de Ripollet. Perquè tenim en compte que l'equip de Divisió d'Honor va quedar quart a la Lliga i tenia que fer la fase d'ascens per pujar a la Superdivisió, però no la pot fer perquè, com que l'any passat va renunciar, doncs ha d'estar 2 anys sense fer la fase. I pel que fa a l'equip femení de Primera Divisió Nacional, a Santander, precisament, es va classificar al subcampionat i no pot fer la fase per pujar a Divisió d'Honor perquè ja té un equip a Divisió d'Honor. Després vindrà ja la setmana que ve el top, on van els 8 millors jugadors de Catalunya. I que es farà dissabte i diumenge a Bàscara, Girona. I allà estan classificats 3 jugadors del club tenista de Ripollet. Categoria Levin, Lucas Pardo i Liam Pacheco. I pel que fa a infantil de primer any femení, Ariadna Arnau. Una vegada acabades les fases de Reina Elisenda de Barcelona, Cartagena i Bàscara, es faran entrenaments especials perquè el mes de juny han de marxar cap a Saragossa per disputar els campionats d'Espanya, que acabaran el dia 5 de juliol. Allà hi haurà 7 equips del club tenista de Ripollet. Continuem fins a la 1 amb els matins pop-rock.

Les 11 i 56 minuts. Just for a thrill. Rachel.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda se celebra el ple municipal del mes de maig. Constarà de 12 punts pel que serà llarg en comparació amb altres sessions. No s'han presentat mocions, però sí que es portaran a debat diverses aprovacions. En destaquen el projecte per construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori. Està previst també la declaració de l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. Hi haurà l'aprovació de l'acte de lliurament i recepció de béns i drets afectes al Servei Metropolità de Subministrament d'Aigua entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet i l'aprovació de la memòria justificativa relacionada amb la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tersa i la seva declaració com a mitjà propi personalitzat. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La comunalitat Populus Labora continuarà activa fins al febrer de 2028, després d'obtenir una nova línia de finançament del programa Comunalitats Urbanes de la Generalitat. El projecte obre una nova etapa orientada a consolidar iniciatives econòmiques cooperatives i una reforça del treball comunitari. Impulsada per 5 entitats locals i amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, preveu arribar a més de 2.100 persones i desplegar més de 150 actuacions els pròxims 2 anys. Entre les iniciatives destacades hi ha projectes vinculats a la reparació comunitària, el suport a la criança, la promoció de les cures dignes, l'activació cultural i el desenvolupament de la futura Casa de les Dones. La nova etapa es presentarà públicament el pròxim 12 de juliol en una assemblea oberta. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal tenim nou programa de temps de llibres live, el programa d'aquesta casa presentat per Antonio Lozano, que en aquest cas xerrarà amb l'escriptora Carla García, autora del Jardí Adormit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
1: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
3: You got me on Facebook.
1: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio. Enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
4: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
5: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock. I avui estem ja dijous! Dia 28 de maig del 2026. A 3 dies d'acabar un altre mes. El mes de les flors. I avui és Sant Emilio i Sant Emília. Felicitats. Són les 12:04. I continua fent calor. I diu que avui serà el dia que apretarà més. Si ara està apretant, imagineu-vos el mes d'agost. Estarem ja ofegats de tant apretar. I continuem fins a la una amb els matins pop rock.

La veu de Tiango, Aranjuez con mi amor. Un tema del maestro Rodrigo, quan són les 12 i quasi 18 minuts.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Aquest és el cantant Enrique Guzmán, que era el jefe de files del grup de rock and roll mexicà, els Tin Tops. Es va separar, va començar a cantar en solitari i va deixar de cantar rock and roll per cantar cançons com ara aquesta, que aquesta cançó venia de França, del cantant Richard Anthony, 100 llibres d'artilla. Les 12:41 minuts.

Te gustó, però estem arribant ja a les 12:51 i posarem punt i final al programa. Perquè ja sabeu que estem cada dimecres i cada dijous de 10 a 1 amb els matins pop-rock. Todos los chicos y las chicas, François Sardí.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: Doncs ja posarem punt i final al programa. Recordeu que ja estem acabant el mes de maig i que aquest programa dels Matins Pop Rock continuarà fins la setmana de juny, fins l'última setmana de juny. I llavors ja hi haurà vacances i no començarem, almenys el programa, dels Matins Pop Rock fins la... passat, l'11 de setembre. Tindrem temps per descansar i per preparar programes perquè puguem estar cada dimecres i cada dijous de 10 a 1 recordant temes com els que estem repassant. Cançó de l'estiu, també ara aquests últims dies, per aquesta calor que fa. I tornarem el proper dimecres, que serà ja dia 3 de juny. Tornarem a partir de les 10 del matí, dimecres dia 3 de juny de la setmana que ve. Adéu-siau, molt bona tarda i sobretot bon cap de setmana. Compte amb la calor i compte si agafeu el cotxe, eh? Vinga, ens tornem a sentir el dimecres. Adéu-siau, bona tarda, bon cap de setmana.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda se celebra el ple municipal del mes de maig. Constarà de 12 punts pel que serà llarg en comparació amb altres sessions. No s'han presentat mocions, però sí que es portaran a debat diverses aprovacions. En destaquen el projecte per construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori. Està previst també la declaració de l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. Hi haurà l'aprovació de l'acte de lliurament i recepció de béns i drets afectes al Servei Metropolità de Subministrament d'Aigua entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet i l'aprovació de la memòria justificativa relacionada amb la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tersa i la seva declaració com a mitjà propi personalitzat. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La comunalitat Populus Labora continuarà activa fins al febrer de 2028, després d'obtenir una nova línia de finançament del programa Comunalitats Urbanes de la Generalitat. El projecte obre una nova etapa orientada a consolidar iniciatives econòmiques cooperatives i una reforça del treball comunitari. Impulsada per 5 entitats locals i amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, preveu arribar a més de 2.100 persones i desplegar més de 150 actuacions els pròxims 2 anys. Entre les iniciatives destacades hi ha projectes vinculats a la reparació comunitària, el suport a la criança, la promoció de les cures dignes, l'activació cultural i el desenvolupament de la futura Casa de les Dones. La nova etapa es presentarà públicament el pròxim 2 de juliol en una assemblea oberta. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal tenim nou programa de temps de llibres live, el programa d'aquesta casa presentat per Antonio Lozano, que en aquest cas xerrarà amb l'escriptora Carla García, autora del Jardí Adormit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
3: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda se celebra el ple municipal del mes de maig. Constarà de 12 punts pel que serà llarg en comparació amb altres sessions. No s'han presentat mocions, però sí que es portaran a debat diverses aprovacions. En destaquen el projecte per construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori. Està previst també la declaració de l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. Hi haurà l'aprovació de l'acte de lliurament i recepció de béns i drets afectes al Servei Metropolità de Subministrament d'Aigua entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet i l'aprovació de la memòria justificativa relacionada amb la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tersa i la seva declaració com a mitjà propi personalitzat. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La comunalitat Populus Labora continuarà activa fins al febrer de 2028, després d'obtenir una nova línia de finançament del programa Comunalitats Urbanes de la Generalitat. El projecte obre una nova etapa orientada a consolidar iniciatives econòmiques cooperatives i una reforça del treball comunitari. Impulsada per 5 entitats locals i amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, preveu arribar a més de 2.100 persones i desplegar més de 150 actuacions els pròxims 2 anys. Entre les iniciatives destacades hi ha projectes vinculats a la reparació comunitària, el suport a la criança, la promoció de les cures dignes, l'activació cultural i el desenvolupament de la futura Casa de les Dones. La nova etapa es presentarà públicament el pròxim 2 de juliol en una assemblea oberta. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 a la Biblioteca Municipal tenim nou programa de temps de llibres live, el programa d'aquesta casa presentat per Antonio Lozano, que en aquest cas xerrarà amb l'escriptora Carla García, autora del Jardí Adormit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
3: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
4: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el 7è art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El 7è art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
7: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook síguenos en DSD Radio Dance.
8: Don't Stop Dancing.
9: Con José Antonio Castillo.
10: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
11: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live Info Ripollet. Aquest és el programa número 705, és el 17 d'aquest any 2026 i el 30 d'aquesta temporada. Avui és 28 de maig, és el Dia Mundial del Joc, però no el dels jocs de l'atzar, sinó el joc com un dret dels infants. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa també el Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció Marc Batalla, Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els parla, Toni Miralles. Fetes les presentacions d'aquest sumari, repassem ara el que ve a continuació.
3: Començarem avançant al ple municipal de maig que se celebra aquest vespre. Continuarem amb la renovació de Populus Labora, parlarem també de la jornada de networking Interpolígons celebrada a l'Innova Hub, repassarem com va anar la trobada de cotxes i motos clàssiques, veurem el nou programa del Temps de Llibres Live d'avui i els horaris de la sala d'estiu nocturn de la biblioteca i anunciarem el Geocaching Retro Summer Fest i el final del projecte QM amb la seva fira de cooperatives i els productes que han fabricat. Tindrem un extens bloc d'esports sobre el futbol sala Ripollet, el club tenis taula, la família Mollor al BMX, les novetats dels jugadors del jugador del Barça de bàsquet Carlos Rodríguez, la Martina company en waterpolo, el recent triatló infantil de Ripollet, la trobada de bàsquet inclusiu i també la jornada multiesport del GESA.
1: I en el bloc d'entrevistes ens interessarem pel Geocaching Retro Summer Fest, avui amb Dani Pujols en representació de l'organització. Farem un seguiment de les activitats del Consell Esportiu del Vallès Occidental amb el seu secretari tècnic, el Juanma Velázquez, i acabarem amb les converses que hem tingut amb els alumnes de quatre escoles, participants en el programa QM per fomentar la capacitat emprenedora d'aquests joves. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. També ens podeu escoltar al 91.3 de la FM, ripolletradio.cat, i veure a Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live. Com cada 7 dies, fem un flash de l'actualitat informativa i també una ullada als esports i l'agenda de la setmana. Començarem parlant que avui hi ha ple municipal, el d'aquest mes de maig, que se celebra a partir de les 7, Marc.
3: Constarà de 12 punts pel que serà llarg en comparació amb altres sessions. No s'han presentat mocions, però sí que es portaran a debat diverses aprovacions. En destaquen el projecte per construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori. Està previst també la declaració de l'agrupació per la defensa forestal, la Serralada, com a mitjà propi de l'Ajuntament. També hi haurà l'aprovació de l'acte de lliurament i recepció de béns i drets afectes al Servei Metropolità del subministrament d'aigua entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet i l'aprovació de la memòria justificativa relacionada amb la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tersa i la seva declaració com a mitjà propi personalitzat. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube Ripollet TV.
1: La comunalitat urbana Populus Labora continuarà activa almenys fins al febrer de 2028 després d'obtenir una nova línia de finançament del programa de comunalitats urbanes de la Generalitat, que els ha renovat.
3: El projecte obre una etapa orientada a consolidar iniciatives econòmiques, cooperatives i reforçar el treball comunitari. Impulsada per 5 candidats locals i amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, preveu arribar a més de 2.100 persones i desplegar més de 150 actuacions els pròxims 2 anys. La comunalitat estarà impulsada per acollir amb Cerdanyola Ripollet i coordinadora Obrim Fronteres, Associació Cultural Local, Associació La Gresca Bruixes de Ripollet, Cooperativa Els Solets de Minilàndia i, amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet i altres agents locals. Entre les iniciatives destacades hi ha projectes vinculats a la reparació comunitària, el suport a la criança, la promoció de les cures dignes, l'activació cultural i el desenvolupament de la futura Casa de les Dones. La nova etapa es presentarà públicament el pròxim 2 de juliol en una assemblea oberta.
1: L'Innova Hub Ripollet va acollir dijous passat la primera jornada de networking Interpolígons.
3: El darrer dijous 21 de maig, l'Innova Hub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking Interpolígons, empreses que connecten tecnologies que transformen, una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica de les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada per els ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet. Aquest esdeveniment, inclòs en els programes de Treball, Talent i Tecnologia i el recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona va comptar amb la participació de 47 empreses dels tres municipis. Al llarg de la jornada es van presentar tres casos reals de la transformació empresarial i innovació tecnològica de la mà de les empreses Rajapac de Ripollet, Indústries Plàstiques Triana de Barberà del Vallès i a 3D Consulting de Montcada i Reixac.
1: Els cotxes i motos clàssiques van envair Ripollet en la segona concentració organitzada pel Motoclub Clàssic Ripollet.
3: Els cotxes i les motos clàssiques esportives van omplir diumenge al matí la Rambla Pinatons davant del pavelló Joan Creus i les pistes de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motoclub Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i el servei de bar, també l'entrega de premis i el sorteig i la cloenda.

0: Més un aire fantàstic, un aire condicionat fantàstic a la biblioteca, que s'agraeix. Arriba una època clau per tots els estudiants amb exàmens de final de curs i les proves d'accés a la universitat i, com sempre, la biblioteca obre la sala d'estudi nocturn.
1: Fins al 21 de juny tots els estudiants disposeu del servei de sala d'estudi nocturn de la Biblioteca Municipal per tal que pugueu preparar els vostres exàmens. Aquest servei es realitza conjuntament entre Ripollet Jove i la Biblioteca de Ripollet. Els horaris són els següents. De dilluns a divendres de 8:45 de la tarda a 1 de la matinada i els caps de setmana i festius de 7 de la tarda a 1 de la matinada. El servei normal de la biblioteca està tancat en aquest horari i exclusivament romandrà oberta per la sala d'estudi.
0: I aquest cap de setmana arriba el Retro Summer Fest, un esdeveniment únic pels amants del geocaching.
1: Aquest mític joc de trobar geocachers o cachers amb el GPS del teu mòbil arriba a Ripollet amb un cap de setmana ple d'activitats que s'estendran del 29 de maig al 31. Comptarà amb una trentena de propostes inspirades en els anys 80 i 90 per donar-li aquest toc retro i on hi trobarem també activitats com les originals, el concurs de tirada de xancla. Per segon any consecutiu, Ripollet acull aquest esdeveniment organitzat per l'associació Geotroballers que té la intenció de continuar celebrant-lo al municipi en els propers anys. Escoltem a l'alcalde Luis Tirado i a membres de l'associació Geotroballers a la roda de premsa de presentació del certamen.
2: Aquest Retro Summer Fest que compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb una tornada als anys 80 i 90, com a eix central de totes elles. Des de l'Ajuntament hem volgut col·laborar novament amb aquest esdeveniment que posa Ripollet en el mapa del geocaching, una activitat que barreja esports, cultura i cura del medi ambient i que cada vegada amb més adeptes perquè aquí la prova no la deixa. Aquest esdeveniment ens permet donar a conèixer la nostra ciutat a totes les persones que hi participen i que, a més, ajuda, que és un dels grans objectius que tenim, a dinamitzar la nostra ciutat, la restauració, els comerços, l'hosteleria.
3: Aquest any dir-vos que bueno, tornen a ser tres jornades, no?, intenses amb moltes activitats que les fem de forma paral·lela. Així la gent doncs, pot triar què és el que més li agrada. Algun cop ens maleixen els ossos perquè voldrien anar a dues activitats que s'ulaten, però bé, ho fem amb aquest criteri perquè puguin tenir activitats tant d'aigua com anar a buscar geocatges pel poble, veure la cultura del nostre país i tot això ambientat amb el retro. Jo crec que la majoria dels integrants de l'equip som de l'època retro i, per tant, ens hem volgut fer un honor amb música, amb jocs, sobretot hi haurà una part on portarem jocs de gamers a l'època dels inicis i farem una final de jocs d'ordinador i de consoles. Tindrà alguna consola antiga que hem pogut recuperar de gent col·leccionista i guardarem com a sorpresa quin és el joc de la final que creiem que ningú s'està esperant. Tothom s'està esperant un Taken o un Street Fighter i ens hem volgut fer un toc d'humor i ficar un joc encara més retro que no sabem d'aquests.
0: En uns minuts podem saber molt més amb l'entrevista que tindrem per parlar d'aquest esdeveniment que ocuparà divendres, dissabte i diumenge i que portarà un munt de convidats. Ara volem parlar que aquest dimecres arriba la Fira Cooperativa, on els nens i nenes de quatre escoles ens mostraran els seus projectes elaborats dins el programa QEMA.
1: Es tracta del resultat del treball que ha realitzat més d'un centenar d'alumnes a cinquè de les escoles Ensem Claver, Gassó i Vidal, Tiana de la Riba i FADAC Ripollet, dins del programa de cultura emprenedora a l'escola, impulsat per la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet. Dimecres, durant el matí, vendran els productes de les seves cooperatives a la plaça del Molí, aprofitant l'afluència de persones que visita el mercat setmanal. Part dels beneficis de la venda seran donats a entitats que realitzen projectes de caràcter social en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats. El programa QEMA, en el qual l'Ajuntament participa des del curs 2018-2019, fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària. Durant el curs escolar, l'alumnat ha creat i gestionat una cooperativa escolar amb el suport de l'escola, l'Ajuntament, les empreses i altres entitats de la ciutat. Ara és hora de fer el pas final, vendre els productes, i avui en parlarem justament amb algun dels protagonistes de les diferents cooperatives.
0: Passem ara als esports, Marc.
1: Tenim ara un bloc bastant gran perquè tenim moltes novetats d'esports. El futbol sala Ripollet va aconseguir dissabte sumar un punt molt valuós davant el Castellar que els permet arribar a la darrera jornada de Lliga aquest dissabte 30 de maig, depenent d'ells mateixos per tornar a segona B. El futbol sala Ripollet pot certificar aquest dissabte la seva tornada a la segona categoria si guanya a l'escola.

0: La Pia de Sabadell. Aquest partit correspon a la jornada 19 de Lliga, jornada a causa de la protesta per l'agressió a un àrbitre. Actualment els sabadellencs són novens amb 37 punts i no es juguen res. El Huma Ripollet va vèncer el darrer cap de setmana al Badalona i continua viu en la lluita de l'ascens a la regional preferent. Guillermo Pimentel, Joan López i Sergio Mujica es van imposar per 3-4 donant el passi a la darrera fase de la lluita de l'ascens. Si el Huma Ripollet guanya el pròxim dissabte 30 de maig, pujarà a regional preferent. A banda, el cap de setmana que ve tenim dos equips més ripolletens jugant la fase final dels play-offs. A la segona divisió estatal, el WB Travel Ripollet es desplaçarà fins Cartagena, on es disputa una plaça per pujar a la primera estatal. A la tercera divisió estatal, el Clínica Dental Virgen del Pilar es juga a Barcelona per poder mantenir la categoria. Per un altre costat, el ripolletenc Carlos Rodríguez s'ha quedat a les portes del Campionat d'Espanya cadet de bàsquet després de perdre la pròrroga davant el Real Madrid. El conjunt madrileny va anotar 93 punts contra els 81 que va fer el Barça. No obstant això, Rodríguez assoleix un subcampionat molt meritori on ha vençut rivals de màxima categoria com el Gran Canària, Estudiantes o Girona, entre altres. També relacionat amb Carlos, aquest diumenge a les 7 de la tarda es disputa a Barberà la final de la Copa Catalunya entre el Barberà Basketball i el Barça. Enguany la competició tindrà un bon al·licient ripolletenc, ja que els jugadors de casa, Roger Vilanova, exjugador del Ripollet i jugador actual del Barberà, i el ja anomenat Carlos Rodríguez, jugador del Barça, es veuran les cares en el que serà el trobament d'entrenador i pubill, ja que Roger Vilanova havia entrenat el Carlos Rodríguez quan estava al Sant Gabriel. Carlos, tot i ser cadet, disputarà el partit de la categoria sènior contra el que va ser el seu entrenador. Caldrà esperar diumenge per veure si el mestre s'imposa a l'alumne o, pel contrari, l'alumne supera el mestre. Dissabte es va disputar el circuit de BMX de Terrassa al Campionat de Catalunya de BMX Race, però va acabar a rebre els millors riders de Catalunya i Espanya. Jordi Mullor, en la categoria Cruiser 40+, va aconseguir el subcampionat en la categoria 1-11. En Martí va classificar segon en totes les seves curses, arribant a la final i aconseguint una molt lluitada quarta posició. Luca Mullor, en la categoria 1-7, va aconseguir accedir a les semifinals, classificant totes elles en tercera posició, però un toc amb un altre pilot el va fer caure quan disputava una plaça per la final. La waterpolista ripolletenca de només 9 anys, Martina Company del Benjamí del Club Natació Sabadell, va anar convocada recentment amb l'equip per participar en un stage a l'Acadèmia d'Alt Rendiment Balcai Agi a Budapest. A banda, l'equip sabadellenc va disputar un partit amistós contra la selecció hongaresa de Levina a la pista Barossi Estargesi de Godoyo, un nom bastant estrany però que és una de les pistes més mítiques d'aquest esport. El Club Natació Sabadell no va poder amb l'equip rival després és un mal inici on els nervis de l'escenari sumat a la diferència d'edat de les rivals van decantar la balança del costat de les hongareses. Aquesta ha sigut la primera experiència internacional de l'esportista de Ripollet que pròximament disputarà també el Campionat de Catalunya en categoria Benjamí i Alaví. El Poliesportiu Municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys, i van participar 143 atletes. El triatló combina natació, bicicleta i cursa a peu. La prova està organitzada pel Ripollet Unió Atlètica. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Berneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de bàsquet organitzada conjuntament pels Consells Esportius de Terrassa, Sabadell i Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent una pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 a per cada consell territorial. I tanquem aquest extens bloc amb el GESA Ripollet que, aprofitant el dia de lliure disposició de les escoles d'aquest dimarts, va organitzar una jornada multiesport al parc del 1er de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol.
1: I acabem amb l'agenda, darrer minut.
0: Comencem demà divendres amb la mostra de cultura popular a partir d'un quart de 4 a l'Escola Escorcell. També començarà el Retro Summer Fest, que s'allargarà tot el cap de setmana. A 2:15 al parc del 1er de maig tenim cinema a la fresca. Ja dissabte a les 10 al Centre Cultural hi ha Racó de Primera Infància. D'11 a 3 del migdia, torneig de futbol 5x5 a l'Escola Tatxer. A les 11, Club de Novel·la Jove a la Biblioteca. A les 12, a la Boteca hi ha la presentació de Prince, l'alquimista púrpura. Acabem a 9:15 amb amb dansa de caramel al Teatre Auditori. Ja diumenge, Jugateques Ambientals a Pinatons i Maria Rigorosa del Massot a 11:45 són les darreres d'aquest cicle de primavera. A les 12 hi ha la presentació de l'exposició Montseny entre el color i lo desnudo al local, seguit d'un vermut musical. Dilluns tenim Book Club a la Biblioteca Municipal a 6:45. Dimarts, Club del Mercat de Treball a Ripollet Impulsa pel matí amb inscripció prèvia i també conferències de l'Aula d'Extensió Universitària a les 6 de la tarda al Teatre Auditori, també només per socis. Ja dimecres de 9:45 tindrem la Fira de Cooperatives a la Rambla de Sant Esteve i a 6:45 Escola de Salut al Centre Cultural. I acabem amb dijous amb la inauguració de l'exposició i presentació del llibre El Niño que Vendió el Mundo a 6:45 a la Biblioteca Municipal.
1: Molt bé, doncs fins aquí aquest flash informatiu. Moltes gràcies, Marc.
0: A tu, Toni.
1: Per portar-nos com cada setmana el resum de les notícies més importants de la setmana. Nosaltres fem una breu pausa i de seguida els parlarem d'aquest Retro Summer Fest amb un dels seus organitzadors, el Dani Pujols, que ja és aquí esperant per entrar a l'estudi.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
4: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
5: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Radio.
6: Mama, vull ser artista!
5: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
7: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
8: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: Sigui 23, ara us volem parlar d'aquest Retro Summer Fest, segon any a Ripollet, i ho fem amb Dani Pujols, que també repeteix en aquesta coorganització. Així que bona tarda, benvingut.
9: Bona tarda i gràcies per la benvinguda.
1: Què tal com es presenta? Molta calor, no? Per començar, això no estava previst, no?
9: Jo crec que algú de l'equip ha estat resant a la verge perquè no fes mal temps. Crec que s'ha passat de llarg.
1: S'ha passat,
9: i
1: sí,
9: tindrem
1: sí.
9: Una miqueta de calor.
1: Sí, una miqueta no, molta, però bueno, ja és el que tenen les activitats a l'aire lliure, no?
9: La sort és que tenim una piscina magnífica on ens podrem refrescar i d'aquesta forma no patir calor.
1: Per cert, aquest any ho heu concentrat una mica més al poliesportiu, no?
9: Sí, ho hem tingut que fer una miqueta pel tema dels jabalís. Uh-huh. Això ha fet que ens tinguem que concentrar en un espai controlat i que no... Penseu que això va d'amagar catxers. Catxers són tresors amagats per mig d'espais públics, a les muntanyes, i per fer una idea, hi ha uns 121 catxers a Collserola, que pues, malauradament no es podran fer,
1: vale.
9: I que està tancat, aquests catxers estan de moment donats de baixa perquè la gent no tingui temptació en escenari, no? I ens hem concentrat totes les activitats dintre de la zona del poliesportiu i creiem que bueno, podrem gaudir igual de bé. El que sí que hi haurà gent és passejant per la ciutat, que aquí seguiran catxers que estan actius i els vindran, pues, molts vindran a fer-los, a gaudir-los. I de fet, crec que si ha sigut avui ha sortit una publicació d'un catxer nou, que dintre de si teniu l'aplicació de geocaching podrem veure, i per la gent que sàpiga de què va i els que no sàpiguen de què va, uh-huh. Està molt a prop de la porta del Cacus Cakes.
1: Uh-huh.
9: Vale, la pastisseria Cacus Cakes, allà teniu un catxer que s'ha publicat avui. Jo ni l'he vist encara aquest.
1: Molt bé. Anem pel principi. Quanta gent s'ha apuntat aquest any? Quants equips?
9: Bueno, això va per equips. Com bé dius, tenim 320 equips ja inscrits. Això no significa que encara pugui venir algú. Sempre hi ha gent que fa com jo, que puja al cotxe i diu, allà que vull, i li toques el botó, assistiré. Això significa que cada equip és una unitat familiar, hi ha des de persones que venen soles com persones que venen en grups de 5, no? Llavors, la mitjana que calculen als Estats Units és 3 i pico per cada equip. Jo aquí sóc més prudent i calculo uns 2 i pico i ens anirem a unes 750 persones, 50 amunt, 50 avall.
1: Vosaltres no us conformeu en fer una gincana d'una tarda o un dia? Són 3 dies.
9: Vam començar així, Vam començar a fer unes activitats, vam fer una piscina, li vam dir Summer Fest per això, i ens va sorprendre l'acollida que va haver. Vam venir la primera edició sense tenir gaire publicitat, van venir 125 persones, a la segona ja vam duplicar, van venir 250, i vam tenir que buscar un espai on capigués més gent, i es va oferir gentilment a l'Ajuntament de Ripollet, ens va deixar aquest espai tan magnífic que tenim, i l'any passat vam anar, doncs no ho sabem, però estem entre 600 i 800 persones. Aquest any repetim, i no n'hem fet més perquè... A veure, aquest esdeveniment ja té títol mega. Això significa que dintre del món del geocaching, l'empresa que ho dirigeix tot això d'aquí, si s'apunten 300 equips a l'esdeveniment, es converteix en mega, i això et fa que et vinguin la gent d'aquesta empresa, et donin una sèrie de coses. Per exemple, vindrà Signal, que és la nostra mascota, que és un gripau gegant, que uh-huh. ja ha vingut cap aquí, ve d'Estats Units, i estarà passejant dintre de la zona del poliesportiu, no? El fet de que aquest any vingui les mateixes que l'any passat és que hem tingut la casualitat de que el primer mega que s'ha pogut fer a Itàlia és el mateix dia. I on mm-hmm. suposem que molta gent d'Europa, que ja s'ha corregut la veu doncs, de l'UB que es va fer l'any passat aquí a Ripollet i l'UB que s'ho van passar, doncs així hem tingut que decidir entre un esdeveniment i l'altre mm-hmm. i sospitem que això ha fet menguar una miqueta la gent que vindrà.
1: Tampoc ens queixarem, eh?
9: Gens.
1: Sembla que hi ha bastanta gent. Per cert, l'any passat sabem que va venir una mena de com de... jefes, no? D'Estats Units eren,
9: sí, sí.
1: No? Que
9: es diuen Luckys.
1: Que venien a comprovar que es fes tot bé i que d'alguna manera segueix l'estàndard, no?
9: Correcte.
1: Vau aprovar, entenc, no?
9: Mira, el resum va ser, vam fer, el dissabte a la nit vam fer unes coses, no? Doncs aquesta persona va estar veient-ho. Quan vam acabar totes les activitats i vam acabar amb el concert del Mago de Oz, uh-huh. Vam fer tota una sèrie de coses. Quan acaba, ve i em diu amazing. Uh-huh. Això va ser el resum que...
1: Impressionant o emocionant.
9: Amazing significa sí. increïble, no? D'alguna sí, sí. forma. Allò ens en deia a títol tancat, deia que ella no havia estat mai a un esdeveniment amb el caché que li havien donat aquí, amb tota l'equipació que havien ficat, inclús deia que com havien ficat tantes activitats i tantes coses amb un esdeveniment de geocaching, no? I li deien, perquè tenim la il·lusió de fer-ho de forma recurrent, una cop a l'any, i que cada cop s'apunti més gent. I ho va veure molt interessant. De fet, aquest any repeteixen, ve un altre Lucky també, a veure què tal ho fem i a gaudir-ho, la veritat.
1: Anem a intentar explicar clarament què és. Buscar tresors, però no són tresors. Són tresors simbòlics, no?
9: Sí.
1: Però són unes coses rares també que trobeu, amb uns invents estranys que has de buscar-los i a més els has de... obrir de maneres més o menys ingenioses, no? I després, a més, tornar, no? Perquè no t'ho emportes. Va, doncs explica'ns-ho tu millor.
9: Mira, jo us dic com vaig començar en aquest món. A mi m'agrada anar a buscar bolets i espàrrecs, i jo un company de la feina, que forma part de l'equip també, em va dir, escolta, i per què, tu que t'agrades fer això, per què no vas a buscar tresors, que hi ha un aplicatiu que... I li vaig dir, per favor, no m'expliquis més, perquè aquestes coses m'enganxen molt. Doncs aquí estic, no? Buscant tresors per mig de la muntanya. Què significa buscar tresors? El fi últim és trobar una peça que ho trobes amb un dispositiu GPS, on dintre hi ha un paperet que està protegit de la pluja, que on inscrius el teu nickname i la data en què l'has trobat. I això és l'evidència que tu has trobat aquella cosa. L'has de deixar tal qual l'havies trobat, no pots fer res més amb això d'aquí. Però no hi ha cap norma que impedeixi ficar-li capes per sobre d'això d'aquí. Quan dic capa significa que jo li puc ficar des d'un ou kinder, per fer-te una idea, li puc obrir dintre l'ou kinder, li fico el paper dintre, l'amago sota una pedra i això ja és un caché. Uh-huh. Però si jo això agafo una habitació de... Això, per exemple, ja a València hi ha un cas d'una... Hi ha una habitació que està municipal, que està al mig del carrer, tancat amb una clau, amb un codi de números. Has d'esbrinar quin és el codi de números, entres dintre i et trobes una recreació d'un escape room. I t'has de cascar 3 hores per aconseguir firmar aquest paperet. Pues la imaginació a partir d'aquí.
1: És una manera com de caçar aquell tresor, però no el pot agafar després ningú més?
9: Sí, sí, sí. Tu uh-huh. quan has signat aquell paperet, el deixes on estava, deixes tot en les condicions que l'havies trobat i així el següent torna a gaudir del procés, no? Uh-huh. Fixeu-vos, aquí a prop hi ha un caché que és una placa, que sembla la placa d'un carrer, que tu quan l'obres té unes bisagres, s'obre i dintre té un joc on tens que comptar una sèrie de coses i a partir d'aquí aquí et dona la clau per obrir una altra comporta, que dintre hi ha una llibreta, que jo és el logbook que diguem nosaltres, que és aquest paperet on signem, i allò és el tresor. Bé que també em puc trobar un caché, que seria una capsa més gran, on puc ficar joguines. Quan dic joguines, me refereixo a coses sense gran valor. Pot ser un Kinder Sorpresa a l'interior d'un Kinder Sorpresa, que això agrada molt als nens. Els nens, quan obren un contenidor i troben joguines, poden fer intercanvi. Significa que jo puc agafar algú d'allà si deixo alguna altra cosa a canvi, i ha de ser del mateix valor o superior. No es poden deixar qualsevol cosa, ni res que sigui consumible, ni res de vida o que pugui fer mal. Vale? Hi ha unes normes sobre això d'aquí.
1: És per tots els públics, entens?
9: Això és per tots els públics. Curiosament, jo vaig arrencar per la meva filla, vam començar a buscar tresors. Ella s'ha anat fent gran, ara està en aquesta etapa que comença a ser cada cop més madura, i això ja ho veu una miqueta avorrit, i m'ha deixat de banda, no? I el que s'ha enganxat he sigut jo, en comptes de la meva filla. També dir-te que la majoria de gent que juga al geocaching, m'estic trobant que és gent que s'ha jubilat, perquè té molt de temps, pot anar a passejar per la muntanya i, per què no, mentre que està pel camí, pot anar trobant aquests catxers. Que aquests catxers estan separats, com a mínim, entre ells, en 160 metres. El qual significa que tens que fer una bona caminata, no?, per trobar almenys 10 catxers.
1: I qui fabrica? Qui els fabrica? Qui els amaga? Qui els manté?
9: Això és voluntari. Això significa que jo, que sóc, a part de buscador, sóc també amagador, creo un caché, busco les coordenades, l'amago, el pots ficar amb més o menys dificultat d'amagar. Hi ha alguns catxers que per arribar al lloc li podem donar una dificultat número 5, que significa que t'has de cremar les retines dels ulls per aconseguir trobar-lo. I aquest propietari el publica a l'aplicació de geocaching. Hi ha uns altres voluntaris que el que fan és que es vegi clarament que compleix aquelles normes, per tant, miren que no estigui en un lloc que pugui ser perillós, això que us deia dels jabalís, no?, per exemple. I tu et compromets com a propietari a mantenir-lo. Com t'enteres que aquest catxer s'ha de mantenir? Pues perquè va un altre jugador i quan el troba, pues, si hi ha alguna cosa malmesa, ho publica a la pròpia plataforma, diu, escolta, l'he trobat, està molt bé, però li fas això d'aquí. Doncs vas cap allí, fas manteniment, ho expliques a l'aplicació també, dius, ja li he fet manteniment i el següent pot continuar. Pots tenir un catxer que el pots desactivar temporalment, per la situació que sigui, perquè s'ha malmès, perquè està en una zona que no es pot accedir, perquè hi ha obres, o es pot inclús arxivar. Hi ha una norma molt clara amb això d'aquí, i és que quan tu arxives el caché, l'has d'anar a buscar físicament, perquè el que no volem és deixar res al mig ni de la muntanya ni de l'entorn.
1: Ja m'he entès el que és summer, és a dir, calor, piscina, poliesportiu, però per què retro?
9: Retro,
1: és pues... retro, bueno, ja en si, ja tot plegat és com molt retro, molt friki, molt tot, eh? Però aquest toc retro, 80s, 90s, en què es notarà?
9: Bueno, jo crec que aquí el problema, i dic problema perquè els integrants del Geotrovallès són més o menys de la mateixa quinta, per tant, els anys 80 i 90... van ser la nostra part de joventut i de bailoteo, no? I aquest any ens hem volgut donar un homenatge i ens hem volgut que puguem estar escoltant música dels 80, dels 90. De fet, ficarem algunes consoles que han rescatat de gent col·leccionista, podrem jugar amb consoles d'arcade, d'aquesta retro gamers, i vindran també els Starfans. No sé si es coneixeu, Starfans són una comunitat de gent que se disfressa. Van començar disfressant-se de Star Wars, però ja he vist que han ampliat el seu horitzó i se disfressen d'algunes coses del món manga o de qualsevol cosa. Vindran aquí, per tant, és possible que veieu per mitja Ripollet a Lord Vader. Vigileu, no sigui que fora el de veritat i us talli un dit.
1: I vindran sobretot al poliesportiu també? Sí. Teniu algun racó? Teniu alguna zona per estar?
9: En el poliesportiu ja a les 12:30, per exemple, faran un curs de com s'ha de fer servir l'espasa làser, per tant, si algú té una espasa làser per casa, que li tregui la pols, que la porti cap al Retro Summer Fest.
1: Bueno, a veure, no sé qui té espasa làser a casa, però bueno, ja t'entenc, ja. Molt bé.
9: Llavors, l'important en aquest esdeveniment és portar el banyador, la tuba, l'estovalla per poder-se aixugar, el sable i la crema solar. Poca cosa més. Ah, farem una activitat també, això ens agrada molt, el tema mediambiental, no? Ens agrada moltíssim. Aquest any no hem pogut fer res del que volíem fer a l'inici, aquí sí que hem hagut de fer un canvi, i és que el tema dels jabalís, pues, ens impedeix anar a fer, pues, una recollida d'un entorn natural i recollir, pues, tota la brossa que trobéssim, no? Que és el que volíem fer en principi. I ens hem canviat aquesta activitat, la farem dintre del pavelló, i el que explicarem és els mosquits. Com ajuden els mosquits i com fer que els mosquits no s'apropin sense malmetre el seu entorn, no?
1: Molt bé. Preguntar-te també a la gent que es passa 3 dies, com s'ho fa?
9: Bé, segurament estaran allotjats en hotels d'aquí, de Ripollet. De fet, ens han preguntat i hem recomanat els hotels de la zona, no? Uh-huh. Quan hem vist que ja començaven a estar plens, doncs hem anat dient els hotels que hi ha, la gent s'ha anat buscant. Dintre del propi Summerfest hem habilitat una zona perquè hi ha algun camper que també ha pogut venir, amb tendes de campanya o amb furgonetes uh-huh. d'aquestes campers, també tenen una zona habilitada, i algú també sé que ha anat trucant a altres geocatchers de la zona i s'han deixat estar en les seves habitacions.
1: Parlem d'una cosa molt curiosa, que és aquest concurs de tirada a xancla.
9: Ui, això ha sigut la canya. Això va sorgir de forma espontània també. Vam anar a una altra mega que es va celebrar a Castelló i mentre anàvem amb el cotxe vam començar a pensar i vam dir per què no fem un concurs de tir de xancleta, però que el tir de xancleta no sigui amb la mà, que sigui amb el peu. I així va sorgir el primer torneig de tir de xancla. Però ens va passar una cosa, i és que hi havia un noi que era de França que es va apuntar en el torneig. I vam dir, no, doncs hem de canviar el nom. Això és el primer torneig internacional de tir de xancla. I aquest any fem el segon torneig internacional de tir de xancla. Hem prohibit a totes aquelles mares que siguin nascudes en els anys 60-70 sí, perquè aquelles... saben que tenen habilitats especials i guanyarien segur el concurs.
1: Però aquestes tenen especial amb la mà, eh?
9: És veritat.
1: Amb el peu no ho sabem. Molt bé. Repassem una mica, no sé quina és l'estructura d'aquests 3 dies. Diguem, quan comença això, quan això acaba...
9: Comença aquest divendres vinent, demà. Comencem amb... Sobretot és un dia de benvinguda. Uh-huh. Farem alguna activitat, com per exemple ja activarem alguns jocs rústics que tenim i la zona arcade. Els donarem de sopar amb aquells que es vulguin quedar per allà a la zona, però sobretot els incitem a que vagin per Ripollet i gaudeixin dels establiments d'aquí a Ripollet.
1: I tindreu algun tipus d'oficina, no oficina, sinó alguna parada, alguna cosa perquè la gent s'apunti, etc. el divendres, o ja tot és online?
9: Això és online, mm-hmm. és gratuït a l'entrada, però sí que s'ha d'estar registrat. Has d'entrar a l'aplicació de Geocaching, buscar el Retro Summerfest i dir que assistiré. Mm-hmm. És l'única condició que hi ha. Però sí que has d'estar registrat perquè no ens podem permetre que vinguin les persones que siguin perquè ens hem adequat, no?, als espais, la seguretat, les assegurances, tot el que implica fer una esdeveniment, les hem adequat a la quantitat de gent que tenim establert. Mm-hmm. Exacte. Venir més gent, home, pot venir més gent, però no, que no es dupliqui, per favor.
1: Mm-hmm. Molt bé.
9: Farem un retrodisco, farem música a la nit i, mm-hmm. i poc més. El dia fort és el dissabte. El dissabte sí que obrim portes a les 9:30, activem tots els jocs arcade. Aquí s'han d'entrenar, alguns d'ells ja s'han apuntat en un concurs. Farem també una zona d'intercanvi d'objectes col·leccionables. Dintre de, ja es dic que era un món friki, doncs dintre del món friki hi ha molt col·leccionable de doncs, monedes, que li diem geocoins, i medalles i coses d'aquestes. Allà farem una zona d'intercanvi d'aquest tipus d'objectes col·leccionables. Vindrà la persona aquesta que ve dels Estats Units, el Lucky, que us deia que és una de les empreses, li habilitem una zona i a les 11 perquè pugui anar tothom a conèixer i a parlar amb ell, que s'ho passi també bé. La piscina l'obrirem, farem el torneig internacional de tir de xancla.
1: A quina hora serà això?
9: Això és a les 11:30.
1: Uh-huh, molt bé.
9: Ho farem a la zona de la piscina, que creiem que amb la calor que fa, si algú té patiment de calor, es pot tirar de cap a la piscina. Després del dinar, el que farem ja és l'elecció del top 10 de la música retro. Penseu que hem obert un formulari que ja han tancat, que podies escollir 2 cançons de l'època dels 80-90. La gent anirem escoltant les cançons i aquella que ens agradi la podrem dir que és la que m'agrada. Uh-huh. La persona que hagi proposat la cançó més votada, pues, tindrà algun premi.
1: Uh-huh. La gent que no assisteixi us pot seguir d'alguna manera en viu? Em refereixo a Instagram, anireu publicant coses?
9: Sí, a Instagram publicarem coses amb el hashtag Summerfest i també publicarem amb el hashtag de l'Ajuntament de Ripollet.
1: Uh-huh.
9: I on farem el torneig arcade? El torneig arcade, jo vaig explicar-ho l'altre dia amb l'alcalde, tothom s'espera, i ara jo ho puc dir, però tothom s'espera que la final serà un joc molt conegut. Ens ha sortit banyes i cua i hem fet un canvi amb el joc final. I creiem que això donarà molta més emoció a la final del joc, perquè em consta que sembla que s'ha filtrat quin era el joc final i possiblement s'han entrenat. I no volem que s'entrenin, volem que lluitin allà a la pista. Hi haurà una pantalla gegant on tots podrem veure com estan fent aquestes eliminatòries fins a arribar a la gran final, no? I la gran final, el joc, doncs ja us explicaré després del torneig per no donar ninguna pista.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Qui ho vulgui veure, doncs ja que ho segueixi.
9: Farem una foto de grup. Bueno, això ens agrada treure pit i doncs, tota la gent que pugui estar en aquell moment. Farem una foto que serà a les 6 de la tarda del dissabte. Ho farem també amb el Lord Vader i tots els Star fans. I a la nit ve un grup de música, Revers, que tocarà música dels anys 80-90, des de doncs, músiques de, tant d'aquí de Catalunya com d'Espanya com de la resta del món. Diumenge també arrenquem a les 9:30, fem el cito que li diem, que és la part d'explicar com posar ratlles als mosquits sense fer-los mal, farem una xocolatada, I després ja farem el lliurament de premis, no? Després del dinar farem un lliurament de premis doncs, de tots els concursos que hem obert, perquè hi ha, per exemple, un concurs de fotografia, farem un d'ells serà de Ripollet, doncs, qui faci la foto més maca de Ripollet, doncs, aquest tindrà un premi, el que faci la foto més divertida, a la foto del tirratxancla que també ens agradi més, doncs hi haurà una sèrie de...
1: Aquestes fotos que s'hauran d'etiquetar...
9: S'han d'etiquetar a Instagram o a les plataformes.
1: Com a què? Com a...
9: Summerfest.
1: Val. El vostre perfil, com es diu?
9: El Geotro Vallès.
1: Vale. Mm-hmm. Perfecte. Doncs poc més a dir, no? Només que pinta molt bé, no?
9: Això esperem. I bueno, que... no esperem, ho tenim clar.
1: I que us haureu de refrescar, això està claríssim, eh?
9: Sí, hem mirat el pronòstic del temps i crec que per segon any consecutiu patirem el calor intens d'un maig atípic. No?
1: Portar però... aigua, no? D'això es tracta, sí. Anar-se refrescant i parar-se a l'ombra sempre que es pugui. Doncs res, doncs l'enhorabona un any més i també gràcies per escollir Ripollet i res, un cap de setmana més que és molt tranquil, traiem-vos a vosaltres, pràcticament no hi ha res, vull dir que realment ha estat una troballa que hagueu trobat aquesta data, eh?
9: Crec que no ha estat casual.
1: Sí? Vale.
9: De fet, també ja us vaig anunciant que estem immersos amb el quart esdeveniment, que és el segon de Ripollet, però ja estem planificant el cinquè. Vull dir que en tenim piles per seguir.
1: Molt bé, doncs agraïm aquí al Jordi que ens ha vingut avui a explicar doncs, aquest Summerfest, aquest geocaching que tindrem a Ripollet divendres, dissabte i diumenge, més de 300 equips, 700-800 persones buscant tresors. Així que moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
9: A vosaltres.
2: El 91.3, info setmanal.
10: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo o resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
11: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
12: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
13: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido. El primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
14: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
15: Va, cago en la mare que et va matisar.
14: Temps de llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: Tres quarts de sis. Darrerament els venim parlant molt de més esports, que és de l'habitual, i no d'aquests esports competitius, sinó també de l'esport pel plaer de fer-lo i pel plaer de compartir-lo. En aquest cas, doncs, ens referim avui en particular a les activitats que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. I per parlar-ne, avui ens acompanya el Juanma Velázquez, que és el secretari tècnic i director d'aquest CEBOS. Què tal? Benvingut.
16: Bona tarda, Toni, i gràcies per la...
1: Deia que darrerament en venim parlant molt, perquè és veritat que s'estan organitzant moltes coses des d'aquest Consell, un Consell que, ja ho diu, Vallès Occidental Sud, que és Ripollet i Cerdanyola?
16: No, nosaltres portem la promoció de l'esport en 5 municipis, Cerdanyola i Ripollet, com has dit, també Badia, Barberà i Montcà i Reixac. És a dir, nosaltres envoltem tot el que és el Vallès Occidental Sud.
1: Molt bé, el que es coneix com a tal, perfecte. Per proximitat, és veritat que Cerdanyola, potser Montcà estan doncs, més relacionats, però igualment tots ells importants. Parlem una miqueta, doncs ara mateix tenim una activitat que acabeu de fer i una que teniu a la vista, però si vols, parlem ara de la pròxima que organitzeu.
16: Vale.
1: Vale. Doncs parla'ns d'ella, que teniu, és una...
16: Refereixes a la Lliga d'Estiu, perfecte, sí, nosaltres bueno, vam fer una aposta amb l'Ajuntament, sobretot de Ripollet, del municipi, en el qual bueno, vam dir, ostres, ara s'acaba l'activitat només educativa, etc. Per què no continuar amb la pràctica esportiva i en els mesos de juny i juliol oferir al municipi i a la població també una sortida. Llavors, amb l'Ajuntament i amb el Servei d'Esports, el que vam treballar és amb una lliga d'estiu de futbol sala i de bàsquet. Aquesta no és d'esport escolar, sinó que és per esport d'adults a partir dels 18 anys, que justament ahir vam tancar les inscripcions. I res, era una mica oferir una possibilitat al municipi, sobretot, i a tothom que volia fer activitat física, poder bueno, tenir la possibilitat de jugar aquestes lligues d'estiu i utilitzar pues, els equipaments municipals, com és el poliesportiu municipal de Ripollet, per desenvolupar aquesta competició.
1: Tens dades de quin interès ha despertat això? És la primera, sí. No?, que munteu?
16: Sí, ha sigut la primera, ha sigut també una mica perquè entre la preparació, normativa, etc., al final pues, s'han endarrerit també i és cert que bueno, hem tingut un marge de 2 setmanes en fer les inscripcions, però sí que és cert que en futbol sala ha tingut èxit, és a dir, tanquem una lliga i es desenvoluparà durant aquests mesos de juny i juliol. I justament ahir vam tancar inscripcions, avui fem la... Res, surto d'aquí, faig una reunió amb tots els equips participants per explicar una mica el desenvolupament de tota la competició. I la de bàsquet sí que és cert que no ha sortit tant, llavors aprofito des d'aquí també i el que estigui escoltant, que tot el que s'animi a participar a bàsquet o que vulgui fer un equip, al final és una inscripció gratuïta, és una lliga de juny i juliol, o sigui que els equips de bàsquet que, o gent que vulgui jugar a bàsquet, que s'animin a inscriure's, tenen durant el dia d'avui i màxim demà també, donarem una mica de marge, i poden inscriure's també en aquesta lliga, que actualment tenim només 2 equips, o sigui que a veure si podem arrencar una mica i desenvolupar-la durant l'estiu.
1: Molt bé, aquest és un exemple d'activitat que organitza el Consell Esportiu. Anem ara sí a parlar de qui és el Consell Esportiu, què és?
16: Val, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud és una entitat privada, sense ànim de lucre, que l'objectiu principal és el foment de l'activitat física, sobretot, i el nostre públic objectiu és l'esport escolar, però sí que és cert que, mica en mica, el Consell Esportiu està desenvolupant més tasques i, sobretot, al final, és que, o sigui, el nostre objectiu, i a llarg termini, és que la persona sempre o comenci des dels 3 anys a fer activitat amb el Consell Esportiu, continuï durant l'esport escolar, s'allargui fins a quan és jove, adolescent i persona adulta, i estigui arrelada o relacionada en el Consell Esportiu des de sempre. Llavors, el principal objectiu nostre és foment de la pràctica esportiva, foment també dels hàbits saludables, i una mica també, sobretot, fer pràctica esportiva relacionada amb l'educació a nivell pedagògic i de la transmissió de valors des de l'esport cap als nens.
1: Parlem una miqueta de tots aquests àmbits. Ja n'has esmentat un en primer lloc, que no només, però l'esport escolar és molt important.
16: Correcte.
1: Doncs què toqueu en aquest aspecte? Lligues, jornades esportives, trobades...
16: Sí, no? Des del Consell Esportiu al final, que fem són, bueno, sobretot el programa principal, el projecte principal nostre són els Jocs Esportius Escolars. Vale? Bueno, nosaltres com a Consell Esportiu, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport, és l'entitat que ens dona a nosaltres com el permís per desenvolupar totes aquestes tasques. Llavors, el nostre principal projecte és aquest, els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, i desenvolupem totes les lligues escolars i competicions a nivell d'esports individuals. És a dir, nosaltres portem des d'esports col·lectius futbol sala, bàsquet, voleibol, handball, bueno, tots els esports, i organitzem totes aquestes lligues amb els centres educatius i entitats també que participen en les nostres lligues, però també realitzem altres competicions que són a nivell d'esport individual, vale? També organitzem, pues, des de natació, patinatge, gimnàstica rítmica, judo, etc. Vale? Llavors, omplim tots els, o el màxim possible, d'esports per tal de fer arribar l'esport al màxim de gent possible.
1: Clar, moveu molta gent, però quan sou, per exemple, al Vallès Occidental Sud?
16: De llicència o de persones treballant?
1: Persones treballant.
16: Doncs pues mira, persones som dos, només, i és l'Esther, la meva companya, i jo. O sigui que a l'oficina estem dos persones i actualment estem movent unes 3.000 llicències anualment, però bueno, l'objectiu és que estem creixent i l'objectiu és ampliar aquestes llicències esportives i arribar al màxim possible a tota aquesta gent que vulgui fer esport i que s'animi a participar amb el Consell Esportiu.
1: I vosaltres el que feu és posar-los en contacte, coordinar totes aquestes competicions. Us obliga a tenir un gran coneixement i també entenc, doncs, molta relació que amb ajuntament, entitats, amb tothom, no?
16: Correcte. Nosaltres, al final, el nostre principal objectiu és treballar en xarxa, és a dir, treballar des de centres educatius, amb AMPAs, amb AFAs també, amb ajuntaments, amb el servei d'esports de cada ajuntament, entitats també, o sigui, al final treballen amb tothom que sigui possible per tal d'aquesta xarxa intentar que tothom estigui interconnectat entre si i a partir d'aquí, pues, que arribi la informació, perquè sempre costa molt que arribi la informació, no? Si tu envies un correu electrònic segurament no tindràs resposta, però és bueno, anar fent, bueno, o entrevistes aquí que tothom visibilitzi, o fins i tot, pues, parlar amb, bueno, en un centre educatiu, parlar personalment amb ells, explicar-li què és el Consell Esportiu, quines tasques fem, etc, i arribar mica en mica a tothom. Però l'objectiu principal és aquest, treballar en xarxa, i la veritat que estem molt contents, estem arribant a molta gent.
1: També teniu tot el que és activitats extraescolars, que cada dia n'hi ha més. Doncs què feu en aquest àmbit?
16: Nosaltres, bueno, és un projecte que ha sortit ara, és bastant nou, i aquí vam detectar o vam fer un estudi una mica de que per què estava baixant mica en mica la participació a nivell d'esport escolar. Llavors el que vam fer va ser un estudi en tots els centres educatius, tant de primària com secundària, dels municipis que portem nosaltres, i detectar quins eren els problemes principals en aquesta davallada una mica de participació. Llavors la primera cosa que ens vam trobar és que a nivell de l'AMPA o AFA dels centres educatius falta una estructura personal darrere d'aquesta AMPA o AFA, i sobretot de professionalitat o de saber com, bueno, com fer una contractació de monitors, com fer sortir les activitats, com fer els cobraments, etcètera, vale? Llavors vam engegar un projecte des del Consell Esportiu en el qual al final nosaltres volíem fer una gestió integral de tota aquesta coordinació, vale? I gestió de les extraescolars. Llavors el que estem fent ara és anar als centres educatius i gestionar anualment tot el que és l'activitat extraescolar, fent des de contractació de monitoratges amb titulació esportiva, redactem totes les activitats que puguin haver durant el curs, fem els cobraments, gestions, amb les famílies, o sigui, al final a l'AMPA o a l'AFA el que fem és treure-li tota aquesta paperassa o a nivell burocràtic i marrons que hi ha al darrere, i ho gestionem tot des del Consell Esportiu principalment, o amb l'objectiu principal de tenir-ho tot centralitzat des del Consell Esportiu, i després de tenir quantes més llicències possibles, pues, millor. Llavors vam començar amb un projecte petit amb dos centres educatius, ara ja tenim 7 centres educatius i la idea és cada curs augmentar en aquest número.
1: També hi ha el concepte aquest de trobades intercentres.
16: Sí.
1: Què és?
16: Les trobades intercentres el que fem és, bueno, tenim un grup de treball en cada municipi amb professorat d'educació física de secundària, i el que fem també és, bueno, ens reunim durant tot el curs, vale, i fem reunions cada mes, mes i mig aproximadament, i el que fem és juntar els centres educatius de secundària, en aquest cas aquí a Ripollet són el Lluís Companys, el Palau Cid i el Camp Mas, i el que fem és que en cada etapa educativa o a primer de l'ESO fem una trobada, per exemple, de dodgeball. Llavors juntem a totes les classes de primer de l'ESO en un dia i fem equips que estiguin, primer de tot, barrejats entre els centres educatius perquè es coneixin entre ells, i fem un matí d'esport i d'aquest esport en concret. Llavors la idea és que des de primer de l'ESO fins a primer de batxillerat fem una trobada per cada curs i hi ha una instal·lació esportiva. Llavors la idea és aquesta, fer arribar algun esport, alguna pràctica esportiva, una promoció esportiva a l'alumnat, i que ens coneguin també el professorat d'educació física, els centres, l'alumnat també, i que mica en mica, pues, vegin que hi ha activitats del Consell Esportiu, que és el Consell Esportiu, i fer arribar el màxim possible la pràctica esportiva a tothom.
1: Ja has dit que éreu poquets, però el que es necessita, sobretot en els centres, tu ho has dit, i a les entitats, són professionals. I en aquest cas, abans es tirava molt de voluntaris, però legalment, i a més per conveniència dels propis alumnes, doncs hi ha unes formacions, hi ha unes titulacions, etc. I no sempre és fàcil tenir-les. Estan aquí els CIATE, que són el que vosaltres també treballeu, no? Aquesta formació, aquests cursos, no? D'iniciació, sí. Tècnics esportius.
16: Nosaltres el que fem sobretot és que, com has comentat, a nivell de contractació, nosaltres per llei ens exigeixen que tingui una titulació esportiva. Llavors, la mínima és aquesta, no? El CIATE, que és el curs d'iniciació a tècnic esportiu. El CIATE en si és la formació, vale? Després, a través de la part formativa i de les pràctiques, es fa el registre al ROPEC, que és el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Llavors, el nostre objectiu és que un alumne que fa la formació amb nosaltres, el CIATE, fa després les pràctiques, s'inscriu al ROPEC, s'inscriu a la nostra borsa de treball i acaben a inserir-se professionalment en els nostres centres educatius que portem la gestió extraescolars. Vale? Llavors es tanca un cercle que al final l'alumnat que s'ha format amb nosaltres acabi inserint-se pues, en una escola, un centre educatiu i fent de monitor. Llavors en aquest cas aprofito també per fer una mica de publicitat també i ara aquí a l'estiu fem el Forat del Vent a Cerdanyola del Vallès. Fem aquest curs del CIATE, són tres blocs formatius i és a partir de 16 anys. Llavors, tot aquest jovent que està interessat en el món esportiu, que vol inserir-se professionalment en l'àmbit esportiu també, que sàpiga que té aquesta possibilitat de poder oferir-se o formar-se també en l'àmbit esportiu i el dia de demà pues, acabar treballant en alguna extraescolar o alguna entitat esportiva.
1: I on han d'anar a informar-se?
16: Ho tenen tot en pàgina web, correu electrònic o en les oficines del Consell Esportiu, que nosaltres estem en el PEM Guiera, en el Parc Esportiu Municipal Guiera, a Cerdanyola del Vallès, poden demanar informació i, si no, pues, xarxes socials...
1: Buscar el Consell Esportiu del Vallès Occidental i, de Vallès Sud i allà trobar-ho. Repassem una mica activitats de Ripollet. Ja hem parlat d'aquesta lliga d'estiu per adults, però fent molt enrere la vista, teniu que començar el Nadal, no?, el 3x3.
16: Correcte. Això va ser una mica per expandir-nos una mica també, a part de les portes
1: parlem de Ripollet, ara, eh?
16: Sí, sí, correcte. Per expandir-nos en nivell d'edats, vale? Volia referir-me que al final nosaltres estem molt enfocats en l'esport escolar, però la idea objectiu és que, mica en mica, també pues, anirem passant a joves, adolescents i adults, també. Llavors, el que vam fer és, el Nadal, va ser un dia puntual, va ser, em sembla, el 2 de gener, si no recordo malament, i va ser una trobada, una competició de bàsquet, 3x3, en la qual va ser també la primera i va tenir molt d'èxit, van haver moltes inscripcions i durant tot un matí fins al migdia al pavelló Joan Creus vam estar fent aquesta activitat que esperem repetir-la curs rere curs i al final era una activitat puntual però la idea era aquesta, també expandir-nos una mica, doncs ara si hi ha una lliga d'estiu també de bàsquet, doncs que sigui una mica més llarga i si pot ser ja des del setembre fins al maig doncs fer una lliga i mica en mica fer aquestes lligues sigui de bàsquet o de futbol sala o de qualsevol esport que ens proposin.
1: El passat cap de setmana va ser aquest bàsquet inclusiu, vaig assistir jo personalment, he de dir que em va sorprendre la quantitat de gent que hi havia i el bé que s'ho passaven. Van venir no només de Ripollet, de Cerdanyola, de Terrassa, de Sabadell, oi? Eren de tres consells, no?, que estàveu allà.
16: Sí, això és una proposta que va sorgir dels consells esportius del Vallès Occidental, tant de Sabadell, Terrassa com nostra. Llavors, al final el que fem és treballar amb entitats amb persones amb diversitat funcional que fan pràctica esportiva allà del bàsquet. I el que sí que fem és ajuntar-nos entre nosaltres, programar 6 jornades durant tot el curs i organitzem 2 jornades cada consell esportiu. I al final el que nosaltres intentem fer és que aquest col·lectiu, aquestes persones amb diversitat funcional, tinguin una sortida cada mes, mes i mig, doncs puguin fer pràctica esportiva amb la resta d'entitats que es relacionin entre ells i passin un matí, al final és una activitat competitiva, però sobretot lúdica i que s'ho passin bé, que ja ho vas comprovar que s'ho van passar d'allò més bé.
1: I una mica pensant en el futur, sé que teniu moltes activitats a la vista, però quins serien els reptes així a la vista?
16: Reptes de futur, sobretot, és consolidar-nos a nivell de tots els municipis. És cert que tenim més pràctica esportiva, sobretot a Cerdanyola i a Ripollet també. Tenim llicències a tots els municipis. L'únic que sí que és cert que volem expandir-nos sobretot a altres municipis, llavors aquest seria com un objectiu principal. Segon seria, bueno, totes aquestes edats que al final nosaltres estem treballant més en l'esport escolar, doncs passar també, no?, activitats a més d'esports d'adults, etc, que al final doncs, puguem fer aquesta promoció i arribar a quanta més gent possible. Llavors també el que volem des d'aquí també fer un crit a aquelles entitats que estiguin interessades en participar o col·laborar amb el Consell Esportiu a nivell entitat esportiva, el que sigui, doncs estem aquí i al final que, bueno, que estem aquí per ajudar i per col·laborar en el que sigui.
1: Doncs us donem les gràcies, hem vingut aquí una mica a donar a conèixer aquest Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, les vostres activitats i també la manera de participar i de col·laborar.
16: Perfecte. Així que
1: moltíssimes gràcies al Juanma Velázquez, és el secretari tècnic del CEPOS, aquest Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Moltes gràcies.
16: A vosaltres,
1: gràcies. Per acompanyar-nos.
16: Molt bé.
2: El 91.3, Info Setmanal.
17: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
18: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
19: A veure, què no sona, papa?
18: Los terneros aquells que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
19: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
18: Això. Però a quina hora és?
19: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: Moment de la taula de premsa amb Marc Mata, de Tot Ripollet al Dia. Què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda,
1: benvingut.
20: Toni.
1: Tenim una portada, demà divendres, una nova jornada de cultura popular a l'Escorcell, no?
20: Sí, efectivament, és un dels temes d'aquest cap de setmana, no? Bueno, comença és demà, i és un moment en què l'escola, en col·laboració d'entitats culturals, doncs fa aquesta trobada de... aquesta mostra de cultura popular en el seu pati en horari lectiu de 3 a 5 de la tarda. Esperem que no faci tanta calor com avui.
1: Ja teníem una bèstia i ara en tenim una altra, no? Una altra cucafera, no?
20: Sí, haurem de veure amb què ens sorprenen. I també hi haurà l'apadrinament del Ball de Bastons de l'Escorcell per part del Ball de Bastons de Ripollet, aquesta nova colla, no?, que tenim a la ciutat.
1: I que jo el sento cada dimarts, perquè s'hagin aquí al costat. Doncs tenim un parell de temes d'aquests de producció pròpia, transport públic i també doncs, la situació en específic de la Renfe a través de testimonis. Què expliquen aquesta gent amb què has parlat?
20: Sí, hem volgut aprofitar que hem entrevistat a David Pujol, un jove de Pineda de Mar que s'ha vist obligat a venir a viure a la ciutat veïna de Cerdanyola perquè estudia a l'Autònoma i s'ha trobat molts problemes amb Rodalies, i és que és l'únic jove, diria jo, que ha estat capaç de reclamar més de 9.000 euros al Ministeri de Transports i també a la Generalitat per tot el que li ha afectat doncs, aquests retards que no només econòmicament, sinó que l'ha fet haver de faltar molts cops a classe i també li ha afectat a nivell psicològic.
1: Déu-n'hi-do, un testimoni superinteressant, eh?
20: Sí, i a més és més o menys el que relaten alguns testimonis, perquè els companys del Tot Cerdanyola publicaven la setmana passada un estudi, no?, en el que uns usuaris de les línies R4, R7 i R8, que per cert la línia que va cap a l'Autònoma fa temps que està inoperativa, per tant els usuaris, els estudiants que hagin d'anar a l'Autònoma doncs ja no tenen aquesta via i han anotat cada retard que s'ha pogut constatar, no? I nosaltres hem aprofitat també fer un recordatori de com està el transport públic a la nostra ciutat, posant sobretot més èmfasi ara no a l'E4, que és la línia que ha tingut aquestes millores arran de la lluita que ha fet la plataforma Busos, sinó en aquestes altres, no? El 648, el B2 i les altres línies, en el qual també parlem amb alguns testimonis, no? Un d'ells, un ripolletent que viu al barri de Pont Vell i que ens explica també que els problemes que ha tingut amb Renfe per anar a treballar a Sabadell.
1: I més temes que tenim, no sé, et deixo triar algun, el geocaching, ja ens ho han explicat àmpliament, tenim també a tot el suport social al procés d'immigrants, continuen encara doncs, tot el que és les protestes pels temes aquests d'aquestes agressions que va haver LGTBI fòbiques, no sé, doncs triem algun, va Marc, així que...
20: Bueno, jo destacaria, a part del geocaching que torna a ser seu aquest any Ripollet, doncs destacaria aquesta trobada que va fer el passat divendres a Collim a Cerdanyola per explicar el procés de tramitació de la regularització de migrants, que es pot fer fins al 30 de juny. A Collim ja ha atès una cinquantena de persones i ha tramitat almenys fins divendres havia tramitat ja 20 regularitzacions i explicant doncs, què necessiten, què no i qui ho pot fer i qui no. I després, doncs, aquest diumenge que hi haurà a Cerdanyola una manifestació on aniran als llocs on va haver aquestes agressions a la zona de Cerdanyola i també arribaran fins a la zona de la policia local d'aquí de Ripollet on va passar l'agressió LGTBI-fòbica i a més avui a les 7:30 al local hi haurà una assemblea sobre aquesta qüestió.
1: Perfecte, doncs no tenim gaire més temps, d'acord Marc? Doncs res, t'emplacem a la setmana vinent amb més notícies, eh? No marxis perquè encara donem pas al que ve ara a continuació, perquè ara farem una pausa i després rebrem els alumnes de les escoles participants del programa d'emprenedoria a l'escola, el QM d'enguany, que han iniciat doncs un centenar d'alumnes de cinquè de primària de quatre escoles de Ripollet perquè creïn i gestionin 5 cooperatives escolars. La iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet fomenta valors com el treball en equip, la solidaritat, l'autonomia i la gestió democràtica, alhora que reforça competències lingüístiques, matemàtiques, artístiques i socials. Durant el curs, l'alumnat ha desenvolupat tot el procés empresarial, des del disseny de la marca fins a l'estudi de mercat i a la producció dels articles. Els productes es vendran el pròxim 3 de juny a la plaça del Molí, allà el que és el mercat setmanal, i part dels beneficis se'ls destinaran a projectes socials i solidaris. Recentment, les cooperatives es van presentar al Centre Cultural davant representants municipals i la comunitat educativa, i així que en uns instants ens acompanyaran aquests joves protagonistes per conèixer de primera mà el que els ha suposat l'experiència.
0: El 91.3, Info Setmanal.
21: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama.
22: Quiero ser artista.
21: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
23: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
24: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de...
25: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
0: El 91.3, Info Setmanal.
1: Com cada any per aquesta època, alumnes d'escoles de Ripollet ens acompanyen perquè tots ells participen en aquest projecte QM, preparant unes cooperatives i al final venen els productes. Una experiència molt interessant que els hi permet, doncs, desenvolupar-se a molts nivells. I per parlar d'aquesta iniciativa i de com ho han portat, avui tenim a dos d'aquests grups i dues escoles. En primer lloc tenim a l'escola Tiana i amb dos dels seus participants, l'Emmanuel i la Emma. Què tal?
3: Bé.
1: I també ens acompanyen de l'escola Gasoi Vidal, que són la Jasmine i el Lucas.
4: Hola.
1: Benvinguts. Esteu nerviosos o què?
3: Una mica.
1: Molt bé, bueno, però contents ja? Com està arribant l'empresa ja al final del seu curs o què?
3: Sí.
1: Molt bé. Doncs comencem pel principi. En primer lloc parlarem amb l'Emmanuel i la Emma. Com es diu la vostra empresa?
4: Unicop.
1: Uh-huh. Com va sortir aquest nom? No hem repartit les preguntes.
3: El nom... Cadascú lo vam fer un nom i després l'ho van votar.
1: Uh-huh. I és el que més us agrada, eh?
3: Sí.
1: I què vol dir aquest nom?
4: De units, uh-huh, i de cop de cooperativa. De cooperativa.
1: Ah-ha. I heu anat units o què?
4: Sí.
1: Sí, heu anat units. No us heu barallat, eh?
3: No.
1: Però bé, heu après també que les coses, quan tens una empresa, doncs t'has de posar d'acord, no? Has de repartir les feines, tothom ha de complir, moltes coses, eh? Us imaginàveu amb una experiència com aquesta, Emma?
3: No.
1: I tu, Lucas? No, oi? Molt bé. No, té Lucas, li he canviat el nom, eh? El Lucas és l'altre noi, és l'Emmanuel. Molt bé, doncs comencem pel principi. A què es dedica la vostra cooperativa?

0: Sí.
1: Perquè veig que té unes arrels, una base, molt bé, molt bonic. Es diu Unicop, eh? Sí. I amb un cor. Molt bé, tot molt bonic. Perfecte. Doncs ja tenim el logo. I llavors, què heu fabricat, Emma?
0: Hem fabricat com... Hem fabricat un 300 ratlla, saps, d'arcila.
1: Un... Que és com un joc?
0: Sí. Sí. Després, un cistell de girassols. Un altre passomnis. Un florer, un estoig portàtil, on pots portar llapis i tot això, bueno. I ja està.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí.
1: Què és el que t'ha agradat a tu, Emmanuel, més a fabricar? D'aquí?
2: A mi, el cistell de girassols.
1: Sí? Quan després és, semblava bonic, no? Com quedava. Molt bé, teniu ja alguna comanda feta? Mm. Algú, bueno, algú dirà, ah, això, després algun familiar, algú així us comprarà, no?
0: Sí, sí, suposo.
1: Molt bé, a quin preu veneu? O no els heu posat encara, els preus?
0: Bueno, de productes també els punts de llibre, els preus no estan molt cars.
1: Com què va?
2: 4 euros o menys de...
1: Però heu pujat, eh? L'any passat eren a 3 euros, eh?
0: Sí.
1: Tot puja, els preus pugen, eh? Molt bé, us ha costat molt de fabricar aquests productes, Emma?
0: A veure, hi ha alguns productes que es tarda més, com per exemple fer el lloc de 300 ratlla, l'arcila, és... Tu passes bé, també el cistell, tu passes bé perquè, clar, és que... Té que estar perfecta, bueno, perfecta. No estan tots perfectes, d'acord? Perquè som nens, saps? Estem fent com podem nosaltres, però està molt ben fets, de moment.
1: Sí. Molt bé. I què és el que t'ha costat a tu més amb tota aquesta aventura, Emmanuel?
2: El cistell de girassols, perquè teníem que retallar uns pais que tenien que ser a medida.
1: I l'organització, com us heu organitzat?
0: Amb votacions.
1: Tot amb votacions?
0: Sí, quan hi havia una cosa que uns votaven una cosa i els altres volien una altra, doncs feien votacions.
1: Molt bé, i això què fareu amb tot això, amb tots aquests productes? Els veneu, no?
0: Sí.
1: Quan els veneu?
0: El 3 de juny.
1: Amb un... Vindreu aquí al mercat, no?
0: Sí.
1: I us poseu ahí una paradeta i sí, també vendreu, eh? Que xulo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, al mercat de cooperatives. Sí.
1: Molt bé, i espereu vendre-ho tot o què?
0: Sí. Sí.
1: I què fareu amb aquests diners?
2: Els diners se'ls donarem a una societat, sí, de càncer infantil.
0: Una associació de càncer.
2: Que la primera es diu Enriqueta Villavecchia.
0: Sí. I l'altra...
2: Afanoc.
0: Sí.
1: Coneixíeu aquestes associacions?
0: Bueno, les vam mirar l'altre dia.
1: Bueno, però sabíeu que hi havia, sí, associacions que es dediquen a ajudar la gent?
0: Sí, sí, sí.
1: I el tema del càncer infantil, sí, també és una cosa que també, clar, no deixa de sorprendre, sí, no? Que pensar que nens de la vostra edat doncs poden estar malalts i bé, doncs estar lluitant per la seva vida, no?
0: Sí.
1: I ajudareu, amb aquests diners, per què? Per què és aquesta ajuda?
0: Bueno, l'ajuda...
1: Per ajudar a investigar, sí, les malalties, sí, i que donin servei a aquests nens,
0: sí,
1: no?
0: Donarem una miqueta a les associacions de càncer infantil i ens quedarem nosaltres també una miqueta per, com recompensa del que hem fet i tot això.
1: I què fareu amb aquests diners? Un berenar?
0: Un berenar o podem organitzar
2: una festa.
0: Ah. Bueno, una...
2: Al final de curs.
0: Sí, bueno... Una excursió.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, així sé.
1: Molt bé, molt bé. Sé que heu fet una presentació, no? A pública, sí, ja, a l'Ajuntament, sí, i tot això. Com va anar?
0: Bé. Sí.
1: Bé, què vol dir? Va. No, doncs podeu opinar aquí lliurement. Sí. Emmanuel, què va passar?
2: Jo estava un poc nerviós, perquè hi havia molta gent.
1: Bueno, però ja ha passat. Ja està, vull dir, les coses és normal també posar-se, sí, nerviós i al final, amb l'ajuda de tots, tot surt bé, no? Molt bé, doncs, quan queda de curs, per cert? Ja no us queda molt, no?
0: No.
1: Ganes de, ja d'agafar vacances o què?
0: Sí. Bueno, deixarem faltar els amics, però...
1: Molt bé. Bueno. Què li diríeu als nens que l'any vinent, igual que vosaltres veniu aquí i es trobin amb la mateixa situació, val la pena tot el que heu fet?
0: Sí. És molt divertit i, a part, ens està unint molt.
1: I us imagineu, quan sigueu grans, que treballar també és una mica això, no?
0: Sí.
1: Us fa menys por, ara? O enteneu, sí, més els pares?
0: Sí.
1: Els pares no sempre poden votar, eh? De vegades han de fer el que els hi diuen.
0: Sí.

0: Molt bé, perfecte. Doncs anem parlant amb els altres dos que avui ens acompanyen. Com han fet els vostres companys?
1: Bé,
2: sí? Han parlat bé.
0: Molt bé, perfecte. Vosaltres, recordeu-me, a quin col·le sou?
3: De l'escola de Soy Vidal.
0: A quin curs aneu?
3: Cinquè.
0: Tots sou de cinquè, no?
3: Sí, sí.
0: Molt bé, perfecte. Doncs vosaltres sou el Lucas i la Jasmine?
3: Sí.
0: Perfecte. Què heu fet en aquesta empresa, vosaltres? Quin era el vostre paper?
3: Nosaltres hem fabricat productes que cada hem votat democràticament i cadascú a les vacances llavors feia un prototip, ho portava i votàvem.
0: Molt bé. Anem al principi, que m'he deixat el nom de l'empresa.
3: Copandas Gasó.
0: Com?
3: Copandas Gasó.
0: I què vol dir això?
3: És un joc de paraules que co ve de cooperativa, pandas perquè som la classe dels pandas vermells i gasó és la nostra escola.
0: Molt bé. Els pandas són aquests ossos tan xulos, no?
3: Sí.
0: Ah, però vermells són uns menys coneguts, no?
3: Sí, són una mica
0: més
3: petits.
0: Més petitets, que són així com molt amorosos, eh?
3: Sí.
0: Molt bé, perfecte. Una cooperativa que ja m'heu dit, que es diu Copandas Gasó. Crec que feu una mica productes diferents amb ells, no? Explica'ns, Lucas, quin tipus de productes són?
2: Fem uns portaespelmes petits i grans, uns atrapassomnis, unes llibretes, un mini hockey i arracades.
0: Ah, i què és el que més t'agrada a tu, Lucas, de fabricar?
2: El mini hockey.
0: Ah, i com és això?
2: Amb una capsa de bambes, l'emboliques de paper del color que tu vulguis, poses com cartró a dins amb un forat perquè passin unes fitxes, les fitxes les emboliques de colors, poses una corda i vas jugant.
0: Que xulo, no? És com un joc com molt artesà, no? I heu jugat ja? Vosaltres heu pogut provar-los?
3: Una mica. A més, un d'aquests som una escola faig i un d'aquests productes està fet amb la màquina làser.
0: Què vol dir escola faig?
3: Que som
2: una de les úniques escoles, o la única d'escola de Ripollet, que té una màquina làser i un d'aquests productes està fet.
3: I a més, fem productes reciclats.
0: Ahà, màquina làser que fa tallar, no? Suposo.
3: Sí, tallar
0: amb precisió perfecta, no?
3: Sí, a més pots escartro, llavors amb un programa que tens a l'ordinador o al mòbil, el que sigui, llavors tu lo programes i llavors el que vols fer, tu talla, es fa lletres, el que vulguis, cartells també.
0: I us ha costat molt posar-vos d'acord?
3: No, que tot ho vam decidir democràticament. I llavors el que votava la majoria era el que guanyava, ningú s'enfadava i tal.
0: Bé, s'havia d'acceptar el que feien i després al final valia la pena, no?
3: Sí, també eren molt xulos els productes que hem escollit.
0: Molt bé. I què és el que més us agrada del que heu fabricat a tu, Jasmine?
3: A mi el que més m'agrada, les llibretes fetes amb una màquina làser. Perquè tenen uns dibuixos molt xulos i uns pandas vermells, molt cookies i m'agraden molt.
0: I ja sabem que el Lucas el mini-hockey,
3: sí.
0: És el que més li agrada. Molt bé. El vostre logo, quin és?
3: És un isologo que té una petjada d'un panda vermell per la nostra classe i posa Copandas Gasó al rededor.
0: Crec que vosaltres també veu estar en aquesta presentació, no? L'Ajuntament?
3: Sí.
0: Havíeu estat allà, a l'Ajuntament, algun dia?
3: Sí.
0: Ja havíeu estat abans, no?
3: Sí, també per signar, no sé, de la cooperativa, per confirmar que ja estava, que ja podíem començar a fer la cooperativa. Llavors vam anar els sis membres de l'equip,
2: de l'equip rector,
3: i llavors vam anar fins al Ripollet Pollet Impulsar.
0: És que tot és com molt seriós,
3: Sí.
0: Molt professional, està molt bé. I a qui doneu vosaltres els vostres beneficis?
2: El donem a l'associació Sant Joan de Déu, a l'Hospital Sant Joan de Déu, a l'Associació contra el Càncer Infantil.
0: Sabeu què és aquest hospital, Sant Joan de Déu?
3: Sí, està a Barcelona i tot el diner que rebrem ho donarem allà i un 50% ho agafarem per nosaltres dels 5 euros que vam posar al principi. Hi ha gent que donarà tot el diner, no s'agafarà els 250 euros que és el que donarem. Llavors, al final, alguns sí i alguns no.
0: Mira, costa administrar els diners?
2: No, perquè
0: no us ha costat?
2: L'equip rector ho vam formar per tresorers, secretaris i presidents, i els tresorers tothom va portar 5 euros principi de la cooperativa i vam comprar els productes reciclats per començar a fer els productes i allí està tot el diner en una capsa.
3: Només compràvem la matèria prima i, i després l'altre ho fèiem nosaltres amb les nostres mans.
0: Déu-n'hi-do, pues, pinta molt bé, no?, tot plegat. Sí. I preparats també per aquell dia vendre tots els productes.
3: Sí. Sí.
0: A quins preus vosaltres aneu?
3: Els preus són de
2: 1,50 fins a 5 euros.
3: Sí, perquè el hockey és una mica... costa difícil. Més de fer, llavors li hem posat un preu que crec que està bé.
0: Uh-huh.
3: I tots són... no podem posar 1,70, 1,70 i fem 1,50, 2, així millor.
0: Pel canvi, no?
3: Sí.
0: Si no, és un jaleo.
3: Ja, un com a 99, ja.
0: Ahir vas tornant al cèntim. No, no,
3: ja.
0: Molt bé, l'experiència què tal?
3: A mi m'ha agradat molt, perquè és com fer una cooperativa. Al principi no m'ho creia, perquè és com raro que uns nens de 5 de primària ho facin, però clar, i quan vam anar al Ripollet Impulsa, és com que ja era una cosa de veritat, i era una cosa oficial.
0: Clar que sí. I tu com t'has sentit, Lucas? T'imagines en el futur, jo què sé, treballant d'aquesta manera?
2: No ho sé, m'agradaria, però és que seria molt difícil.
0: Bueno, falta molt de temps, eh?
3: Sí.
0: Ara heu d'estudiar. Ara, si, amb cinque, si a cinquè ja feu això, imagineu quan sigueu grans. Que suposo que te n'adones que amb esforços les coses surten,
2: sí.
0: No? Us heu esforçat? Considereu que us heu esforçat?
2: Molt.
0: I tothom s'ha esforçat?
3: Sí.
0: Algun
3: sí.
0: Menys, no?
3: Bueno,
0: algú s'ha escaquejat,
3: una
0: eh?
3: Una persona.
0: Sí. Bueno, escolta, sempre hi ha algú, però segur que després aquella persona igual farà una altra cosa bé, igual el que va coix és un altre. I vosaltres, tota la gent, ha tirat del carro?
3: Sí, sí.
0: Molt bé. I els profes, com s'han portat?
3: Bé.
0: Sí, i els vostres també?
3: Sí.
2: Sí.
0: Contents amb vosaltres, no?
3: Mm.
0: I els pares, què els hi expliqueu? Els hi haurà costat d'entendre, no?, una mica, segons com.
3: Sí, em diu, això és una broma, eh? I dic, que no, que és veritat. I llavors, perquè la meva germana també ho va fer, li va dir que era veritat i tal, però la mare no s'ho va creure, perquè érem nens.
0: Claro, i a casa també, que els hi ha costat d'entendre?
2: No.
0: Més o menys, ja saben que feu coses així xules a l'escola, no? Perfecte, doncs alguna cosa que ens haguem oblidat, que voleu comentar?
3: Bueno, que també tenim un altre producte que és l'atrapasomnis.
0: Ah, també en feu vosaltres, molt bé.
1: I a nosaltres, quan feien els productes, saps, els pares, o sigui, veníem a ajudar, saps?
3: Sí.
1: Els pares de... no venien molts, però venien...
0: Això està bé, també,
1: sí.
0: No?
1: Ajudaven.
0: Molt bé. A vosaltres també podien venir pares?
3: No.
2: No.
0: Sí,
3: ah, no.
2: No.
3: Els fèiem nosaltres.
0: Molt bé, digues sí. Així, molt bé, tot són maneres de fer diferents.
3: A més, vam fer un estudi de mercat i per això se'm va fer molt fàcil posar els preus, perquè era com quasi el mateix que teníem pensat de posar, i llavors hem posat un preu que no sigui tan alt ni tan
2: baix.
3: Sí.
0: Claro, que no perdis diners.
3: Ni que
0: ni tampoc que la gent s'arruïni tampoc i se senti sí. Obligada a comprar i després digui, ei, man, és molt massa car. Ara, això, eh?
3: Sí.
0: Ah, però en la vida això passa, eh? També passa, tot passa. No hi haurà rebaixes?
2: Bueno, a lo millor alguna oferta, no sé, si t'emportes dos portes pelmes, en va de costar-te 4 euros, et costa 3, no ho sé.
3: Per exemple.
0: Ah, mira, molt bé. Veig que sou bons negociants. Doncs moltíssimes gràcies als quatre, ho hem de deixar aquí ja.
2: Igualment.
0: Ha estat molt divertida aquesta entrevista i també molt interessant, eh? Hem tingut a l'escola Tiana i també a l'escola Gassó i Vidal. Són els alumnes que avui ens han acompanyat, la Jasmin, el Lucas, l'Emmanuel i la Emma. Moltes gràcies als quatre.
3: Gràcies a tu.
0: I que vagi molt bé el dia de la fira.
3: Igualment.
0: I de la festa, que també hi ha una festa, oi?
3: Bueno,
0: una festa fi de curs, una...
3: Sí.
0: Hi ha una alguna, no?
3: Sí, crec que sí.
0: Quin és el dia de la fira, va, que m'he oblidat?
2: El 3 de juny, perquè
0: sí.
2: El 27...
0: Hi ha vaga.
2: Estava aquell dia, però just es va posar una vaga aquell dia i ho hem aplaçat.
0: Ho ha ajornat, molt bé, perfecte. Doncs sí, crec que algú ja ho havia dit, però
2: sí.
0: Que quedi clar, el 6 de juny. Moltes gràcies, pel matí, eh? Gràcies
3: sí.
0: A tots.
3: Ah, 3-3-3,
0: que l'estic liant, eh? Ara si us quedeu sense vendre els productes per culpa meva. Moltes gràcies als quatre. Que vagi molt bé. Fins a la pròxima.
3: Adéu.
2: Adéu.
4: El 91.3, Info Setmanal.
5: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
6: Y el del medio de los chichos.
5: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Al 91.3, Info Setmanal.
2: Com cada any, en aquestes dates, fem un recorregut per les diferents escoles de Ripollet que han participat en el projecte QM. En aquest cas, ara és el torn de dues escoles més, de l'escola Ansel Clavé i FEDAC. Ja tenim aquí una representació dels seus alumnes, tots a cinquè, oi?
3: Sí. Sí.
2: Bon dia a tothom, eh?
4: Bon dia.
2: Us heu escapat de classe per venir aquí, a fer la gravació?
4: Sí. Sí.
2: Què tal, nerviosos?
4: Sí,
5: sí, una mica.
2: Molt bé, sabeu que això és gravat, no és en directe, però sí, no passa res, s'ha de fer bé com si fos en directe, eh?
4: Vale.
2: Jo
4: vale,
2: també okay, estic una mica nerviós, perquè vulguis que no, estic parlant amb uns senyors i unes senyores empresàries, eh? Molt bé, doncs tinc molt d'interès en saber el que heu fet, així que anem pel principi, comencem, si us sembla, per saludem primer a l'escola FEDAC, digueu-me com es diu la vostra cooperativa.
6: FEDAC Gravity, sí.
2: Molt bé, primer us presento, no? Com us dieu?
6: I jo, Isaac.
2: I l'Isaac, molt bé. Què fèieu vosaltres en aquesta empresa?
6: En aquesta empresa fèiem... Bueno, primer ha venit la Esther i ens ha dit què teníem que fer. I després, val? Hem llegit els tresorers, els secretaris...
7: Sí, i cada algú té un rol que fer.
2: Quin és el vostre rol, Nur? El teu? Tens algun rol o... Bueno, per començar estàs a comunicació, no? Perquè estàs aquí informant, no? Sí, però has fet algun paper? Tu estaves a una... O... Vull dir que cada un tenia un rol, no? Ha dit l'Isaac.
6: Sí, però no
2: heu
6: tots.
2: Heu tocat diversos...
6: Sí, hem tocat. Alguns coses, eren, no?, secretaris, un altre tresorers i un altre presidents.
2: Molt bé.
6: Nosaltres som socis.
2: Doncs per què es diu així? Per què es diu FEDAC Creavity? Ho sabeu?
7: Perquè som molt creatius.
2: No ho sé, no. El nom l'heu posat vosaltres. Jo sí, ho pregunto.
6: No, perquè hem votat i a tots els agradava. Era com un nom d'empresa.
2: Una paraula xula.
6: Sí, com, una paraula xula.
2: Com en anglès,
6: sí,
2: en anglès. Una mica en anglès. Fedat, molt bé.
6: Gravity.
2: I que porta doncs, el nom de l'escola i per darrere com això. I què fabriqueu?
6: Fabriquem, primer, fabriquem, com es diu, ceràmica, val? També porta espelmes, punts de llibre...
7: Sí.
6: Moltes coses.
2: I què és el que més t'ha agradat de fabricar, Nur, a tu?
7: Què?
2: Què és el que t'ha agradat fabricar més de tot això?
7: Les portaespelmes.
2: Sí?
7: Sí.
2: Molt bé. Perquè fan olor també aquestes? Ah, no, és el portaespelmes, és el que aguanta, sí, les espelmes, no? I a tu, Isaac, què és el que més t'ha agradat de fabricar?
6: A mi el que més m'ha agradat ha sigut les... com es diu, els punts de llibre.
2: Uh-huh. I teniu algun logo, també, no?
6: Sí, tenim un logo.
2: Com és aquest logo? Anem a imaginar-lo.
6: És com un, com es diu, un círculo negre.
2: Sí.
6: I hi ha com uns arbres, uh-huh, unes roques, i en petita d'una rana, una granota.
2: I tot barrejat, eh?
6: És sí, com tot barrejat,
2: que,
6: sí, és un logo.
2: Que, vol dir com natura...
6: Sí, natura, sí, coses així.
2: Molt bé. I us ha costat molt posar-vos d'acord, Nur?
7: No, hem fet votacions.
2: Uh-huh.
7: I tots no s'ha agradat.
2: Sí, heu disfrutat, no?
6: Sí.
2: I heu hagut de dedicar molt de temps, Isaac?
6: No tant, perquè ha sigut molt... Perquè a tots els agradava un logo i hem llegit... us diu... Bueno, sí, hem llegit just...
2: Sí, vull dir que ha anat tot més o menys rodat, eh?
6: Sí, rodant.
2: Molt bé. I tot això ho heu de vendre, no?
6: Sí, lo tenim que vendre el 3 de juny.
2: Molt bé. Ho teniu ja acabat o què?
6: No, falta alguns productes, però quasi ja estem.
2: Uh-huh.
6: I també el preu.
2: I els preus què, els sabeu ja?
6: Tenim que fer el temps que... el temps, val? Que tardem en fabricar el producte. També... quan costa el material i res més, tenim que posar preus i ja està.
2: Mm-hmm. Perquè és important saber que no pots perdre diners, no?
6: Sí.
2: I també que la gent quan t'ho compri que tampoc se senti que l'has robat, no?
6: Sí, no podem posar 15 euros en un estuig.
2: Clar, sí. Bueno, n'hi ha que sí que valen,
6: sí.
2: Però clar, on dic jo, les coses valen el que la gent està disposat a pagar-les. Si no es ven, li hauran de fer rebaixes.
6: Sí.
2: Eh? Molt bé. I què tal entre vosaltres com a companys, aquesta experiència? Us ha servit per unir-vos més o per enfadar-vos?
6: No, per unir-nos més, per conèixer-nos bé, tot això.
2: Uh-huh. Crec que heu anat i heu fet una presentació a l'Ajuntament.
6: Sí.
2: Veu anar vosaltres també?
6: No, han anat tres companys, no, quatre.
2: I què us han explicat?
6: Els meus companys m'han explicat, bueno, tot el que hem fet, la presentació de la cooperativa, tot. I després l'alcalde ens ha donat una... com una...
2: Una placa?
6: Una placa, sí, de madera.
2: Que és com de centre col·laborador,
6: sí,
2: no?
6: Sí, centre col·laborador.
2: Molt bé. Que crec que sou els primers col·les que la teniu, eh?
6: Sí, som els primers. Aquest any és el primer que... de la nostra cooperativa.
2: A més, FEDAC és la primera vegada que participeu en això.
6: Sí.
2: És xulo, no?
6: Sí.
2: Que també hagueu participat.
6: És nou.
2: Molt bé, perfecte. I quan ho veu explicar a casa, que esteu fent com d'empresaris, què us han dit?
6: Els meus pares han dit que és una bona oportunitat perquè de gran pugui fer negocis o pugui fer, no sé, regatear o coses així.
2: Tu t'imagines, Nur, algun dia treballant així com el que has fet ara, però més que et paguin? Sí, t'agradaria, no?
7: Sí, molt.
2: Molt bé, i a tu, t'agradaria ser empresari o què?
6: Sí, és un dels meus somnis.
2: Sí?
6: Sí, però tinc una bona vida.
2: Ah, molt bé, això està molt bé, però per tenir una bona vida s'ha de treballar, eh?
6: Sí, tenim que
2: I per treballar s'ha d'estudiar.
6: Sí, molt.
2: En això esteu estudiant. Molt bé, doncs fantàstic. Doncs crec que només em queda, ja heu dit que és el dia 6 la fira.
6: Sí.
2: Ja teniu plantejada l'estratègia, com ho fareu? Sé que munteu una parada.
6: Una paradeta, sí. Una paradeta amb un cartell que posa fet a Creavity. I crec que ara estem pensant de posar gent que vagi per la fira dient... vols venir a comprar la nostra... com se'ls diu? La
2: sí, els nostres
6: paradeta.
2: Productes.
6: Nostra sí, nostre...
2: Fareu captadors, eh?
6: Captadors, sí,
2: molt
6: captadors.
2: Molt bé, perfecte. No sé si he dit malament la data. És el dia 3, que tinc la mania de canviar-ho de dia, perquè havia de ser el dia 27, però s'ha anul·lat, s'ha ajornat per una vaga,
6: vale,
2: no?
6: Vale,
2: doncs el 3 de juny. No sé si ho has dit malament tu, ho he dit jo malament. Jo sé que ho estic dient malament, també, contínuament. El dia 3, que és un dimecres, que ho fareu en el mercat dels dimecres, que vosaltres normalment no podeu anar perquè esteu sempre a col·le.
6: Sí.
2: Però és un dia que surt molta gent al carrer i que de ben segur que tindrà èxit, aquests productes, la mar de xulos. Molt bé, doncs ara anem al següent grup, que és d'en Cel Clavé, de 5è A i 5è B.
7: Sí,
2: benvinguts,
7: sí.
2: També. I aquí ens acompanyen el Daniel, la Valentina, el Bruno i la Jassan, Molt bé, doncs perfecte, benvinguts. Hayar. Comencem per la... Va, rectifiquem el nom, va.
7: Hayar.
2: És que, mira, vaig canviant el nom, És com jo, em dic Toni, però molta gent em diu Jordi. De vegades passa, Què hi farem? Doncs expliqueu-me des del 5è A, que és, com es diu la vostra empresa?
7: Cooperatilàndia.
2: Molt bé. I per què aquest nom?
7: Perquè nosaltres l'havíem votat per democràcia, perquè també és molt divertit, ens ha agradat a tothom i hem votat.
2: Mm-hmm. Això de l'Àndia és com el món de, no? El món,
7: sí,
2: de la cooperativa és com Juguetilàndia, no? Està molt ben trobat el,
7: sí,
2: nom. I quin logo teniu?
6: És com una cara de groc, una corona i algunes joguines, crec, per al costat, algo així.
2: Sí. Mm-hmm. I què és el que fabriqueu?
7: Fabriquem coses amb...
6: Ceràmica.
7: Amb ceràmica, sí.
2: Mm-hmm. Però què feu? Feu com fang primer,
7: sí,
2: però després també ho passeu pel forn?
6: No, posem el motxa, li posem, barregem unes mescles, li posem el disseny que sequi i el saquem.
2: Però no és fang, eh?
7: No, sinó no, que és com una... resina acrílica.
6: Sí.
2: Ah, molt bé.
6: És resina i li posem colorants i tot.
2: Així, quan cau no es trenca, no?
7: No.
2: Això està molt bé, també, eh?
6: Hi ha de portaespelmes...
7: safates per posar les joies...
6: Sí, moltes coses, i també hi ha cors i tot.
2: I us ha costat molt de fabricar els productes? N'hi ha algun que és més difícil?
6: No.
7: No.
6: Estan tot molt fàcils.
7: Sí.
2: Sí?
6: No costen res.
2: Res, res? No, està bé, ets optimista, ho trobo molt bé, eh? Quin és el teu preferit del que has fet, de totes les feines, de tots els productes?
3: A mi el que més m'ha agradat dels productes és la safateta per posar les joies.
2: Te'n quedaràs una per tu o què? En faràs una per casa? Si pots, si pots, sí, igual sí, t'agradaria sí. tenir-ne una, no? Sí. I el teu preferit quin és?
4: El meu ha sigut un portaespelmes que ha sigut que ha fet la meva mestra.
2: Ah.
4: Està, hi ha com molts colors, està com un difuminat, hi ha groc, taronja...
2: Molt bé, i l'ha fet ella, eh?
4: Sí,
2: si buscar-te el que ha fet ella,
4: el
2: no?
4: El que quedava, pues, l'ha fet de casa.
2: Oh, sí. Molt bé, molt bé. Així tires un record també de la profe, no? Està molt bé. Crec que heu funcionat també com de manera democràtica, no?
4: Sí,
2: això...
4: hem escollit tot democràticament. El sí. logo, com es diria l'empresa... Bueno, l'empresa...
2: La cooperativa, sí.
4: La cooperativa i tot. Tot democràtica.
2: Per cert, sabeu la diferència entre una cooperativa i una empresa?
4: Sí.
2: Quina és?
4: Que la cooperativa crec que és benefici per tots, però l'empresa normalment no. O sea, és més benefici, clarament, pel dueño, que es guanya més diners.
2: Però també sabeu que si hi ha pèrdues, la cooperativa també... tothom perd, no?
4: Sí, sí.
2: Hi ha cooperatives que a vegades no van bé i la gent no pot cobrar i llavors han d'esperar el mes següent a veure si va bé i que cobren. Clar, sí, és una... Sí. Clar, és també... Tot té la seva part positiva i negativa, eh?
4: Sí.
2: En aquest cas està molt bé que sigui una cooperativa perquè a més ho feu de manera cooperativament, que es diu, no? És a dir, entre tots, eh?
4: Sí.
2: I us ha costat posar-vos d'acord?
4: No, ha sigut tot molt ràpid.
7: Vam fer de votacions.
2: Sí?
4: Votacions va fer dos vegades, la primera per normal i la segona per un desempat.
2: Molt bé, vale, vale, pues, va, això està molt bé. I crec que també el dia 3 ho vendreu tot, no?
4: Sí, sí.
2: Hi haurà competència entre parades,
4: intentarem,
2: eh?
4: Intentarem fer més o menys 50-60 productes.
2: Sí. Déu-n'hi-do, sabeu els preus ja?
7: No, sí. La veritat que no.
4: Entre,
7: sí,
4: 5,
7: entre 6 i 3
4: 6
7: euros.
4: 6 i 5 euros.
2: 5 i 6?
4: Sí.
2: Han pujat els preus, eh? Tot puja, eh? Jo recordo altres anys que hi havia productes d'un euro, dos euros... Ara amb això no fa res,
4: hem
2: no?
4: Hem posat de que hem de portar cadascú de classe 20 persones... Bueno, 19, no, ja?
7: Sí, 19.
4: 19 persones, 5 euros. Doncs vam fer 100, entonces vam comprar els productes i tot. El que s'obri el donarem a una ONG... que aún no la tenen escollida, però normal, més o menys serà la ONG dels avis.
7: Dels avis o d'animals.
4: O d'animals de Ripollet. I després ja a l'escola, crec, quedarà els 5 euros a tots de classe, perquè es recuperen els diners.
2: Molt bé, serà per ONG de Ripollet,
4: sí,
2: no?
4: Sí.
2: Molt bé, està molt bé. Alguna preferida per vostra? O mitat
4: sí,
2: i mitat?
4: La d'animals.
2: La d'animals,
7: sí,
2: us agrada, no? Molt bé, perquè fan molta feina, molt bona feina amb els animals que els cuiden.
4: Hi ha molts animals en la calle.
2: I molts, bueno, al carrer no estan perquè els recullen, però hi ha molts animals que els abandonen i s'han de cuidar. Primer els curen i després els hi donen un lloc i després fan que la gent els adopti, que això és molt bonic. Doncs segur que serà molt ben rebut aquests diners, i si és per la gent gran, també, eh?
4: Moltes gràcies.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, perquè és una idea molt bona. Doncs anem a parlar ara amb els dos darrers companys, que ara, ells són de 5è B, oi?
5: Sí.
2: Presenteu-vos, com us dieu?
7: Jo em dic Valentina.
5: I jo em dic Daniel.
2: Molt bé. I vosaltres, la vostra empresa, com es diu?
7: La nostra empresa es diu Clavecraft.
2: I què vol dir, Daniel?
5: Clave Crafts vol dir, el nom del nostre col·le es diu Ensem Clave. I llavors hem posat clave i plàstic en anglès es diu Arts and Crafts. Llavors hem posat Clave Craft.
2: Molt bé, perquè clar, el que feu és...
7: Manualitats,
2: eh? El que abans es deia plàstica o treballs manuals, que es deia també quan jo era petit. I què heu fabricat vosaltres?
7: Nosaltres hem fabricat unes tote bags amb estampació... Hem fabricat sabons i uns punts de llibre.
2: Per cert, això ho decidíeu vosaltres, els productes que fèieu?
7: Ho decidíem en grup, democràticament.
2: Veig que vosaltres feu una mica una cosa bastant diferent a la resta. No sé si ho sabeu, no? Molt bé. Parlem d'aquestes tote bags. Què és? Com, són bosses grans o...?
7: Són bosses grans com de compra i nosaltres fem l'estampació amb...
2: Que heu comprat com la bossa pelada,
7: la bossa sencera,
2: per
7: dir-ho així. I hem fet, nosaltres mateixos hem creat l'estampació per estampar-lo.
2: I què hi heu estampat?
7: Hem estampat els dibuixos geomètrics, com per exemple uns quadrats, uns cercles,
8: un triangle, una nube i un...
2: I com es fa aquesta estampació?
8: Es fa amb foami.
2: No sé què és, què és?
8: És com un corxo.
2: Ah, sí, com... Sí, sí.
8: Sí. Uh-huh. I fem les figures amb el llapis, després ho recortem, uh-huh. Ho posem en un cartró gran i un cartró així, com quadrat, sí. I agafem un tap de l'aigua i ho estampem a la bolsa amb pintura.
2: Ahà, molt bé. I al principi no t'havien quedat tan bé, no? O què? O han quedat bé des del principi?
8: Al principi havíem agafat uns fulls per estampar-lo.
2: Clar, per no fer malbé les bosses, mm-hmm. No?
8: Sí.
2: Però quins nervis, no? Allò de ai, ai, ai, ai, ai, com queda, no?
8: Sí.
9: Sí.
2: Molt bé, i què més heu fet, Daniel, de productes?
9: Sabons. Uh-huh. Els sabons que nosaltres els volíem fer perquè la gent, jo crec, que voldrà comprar sabons per rentar-se les mans, uh-huh. I tot això.
2: Però són, els heu fet vosaltres els sabons?
9: Sí, són cases.
2: I això també té la seva cosa.
9: Sí.
2: Que utilitzeu uns productes, els barregeu, l'heu d'escalfar, no, crec?
9: Sí, l'heu d'escalfar una...
2: I com es fa, com es fa? Què porta un sabó?
9: Porta una peça de sabó,
2: mm.
9: I el nostre profe, que es diu Marçal, el tenia de que... talla el sabó a trossets petits, uh-huh. I el tenia de que posar en un bol.
2: Uh-huh.
9: I llavors aquest bol el posava en una olla d'aigua.
2: Uh-huh.
8: Calenta.
2: Que es diu, el banyo Maria ho fèieu potser? Que és a dir, la olla i tot envoltat d'aigua calenta, no?
8: Sí.
9: Sí.
2: Perquè es desfaci com a poc, no? I no es cremi, no? I que després li afegíeu alguna cosa, no?
9: Essències.
2: D'olor, no? I colors. Que xulo, no? Molt bé, i després els heu provat algun, com queden les mans?
8: Sí, quan...
2: Deixeu bon olor,
8: sí.
2: No? I duren molt, no, aquests sabons, a més? Bueno, duren, sí, vull dir, el de l'ampolla se te'n va a les mans i l'altre pues, el tens ahí, sí, i el vas utilitzant, no?
9: I els sabors, jo em sé alguns que són sandia, vainilla, uva, mango i ara... I ara anem a fer uns quants més.
2: Molt bé, entren ganes de menjar-se'ls també, no?
9: Sí.
2: Perquè fan tan bon olor que entren ganes de menjar-se'ls. Què més productes heu fet?
8: També hem fet els punts de llibres que hem agafat els fulls i hem pintat.
2: Uh-huh.
8: I després de pintar-los els sequem i quan hem acabat ho barnissem, uh-huh. per retallar-lo, uh-huh. I que quedi uns punts de llibres.
2: I els vostres productes preferits quins són?
8: El meu és la tote bag.
2: Ahà, i el teu?
9: Els sabons.
2: Els sabons, molt bé, molt bé. Preus, aquí els preus són uns altres, eh? Els sabons potser siguin més barats, sabeu els preus ja?
8: No, aún no l'hem decidit entre els de la nostra classe.
2: Però la tote bag no serà d'un euro, clar.
8: No, serà un poquet més cara, però els beneficis que també tindrem nosaltres.
2: Molt bé, ja sabeu a qui ho donareu també?
8: Sí, ho donarem a una ONG d'animals de Ripollet.
2: També, eh? Molt bé, que ja m'ha explicat que, sí. Molt bé, estaran contents amb l'escola, eh?
8: Ja.
2: Molt bé. Crec que sobren uns petits diners, pot ser? Que la idea és que també s'obri una mica de marge pels empresaris?
8: Al final no havien sobrat. Havien sobrat, però després el nostre profe Marçal ha comprat unes coses més i no han sobrat.
2: Bé, bueno, vull dir que es destinarà tot a
8: sí.
2: Tota la ONG,
4: no? El que
2: no?
4: Fa és intentar comprar tots els productes que tinguem i després ja no... El que sobri, perquè normalment no sobra per 19 persones o 20.
2: Mm, clar.
4: I, pues, si no, crec que no se ve, crec que els donava a l'escola, crec.
2: Molt bé. Bueno, ja es veurà. Al final s'han de fer els números, que això també forma part de tot. Ha costat sí. Molt els càlculs.
4: Sí.
8: A nosaltres un poquet,
9: sí,
8: algú sí.
9: Una miqueta.
2: Clar, perquè no has de perdre diners, has d'intentar no perdre diners, no? Si no, perquè muntes una empresa.
4: Ja.
2: Si no, muntes una ONG, que diuen, sí. En lloc de muntar una cooperativa. Molt bé, doncs, i entre vosaltres, com us heu portat? Ha estat complicat
8: sí.
2: O ha estat bé tota la feina?
8: Ens hem portat molt bé, ens sí. Ha unit molt més com família.
2: Sí, molt bé. I a més també us heu trobat en una situació diferent, no?
8: Sí.
9: Sí.
2: I quina il·lusió, no?, després vendre allà els productes. Heu donat veus ja perquè us vinguin a comprar?
8: No,
9: no,
8: hem agafat, primer per fer-lo tot això, havíem agafat un paper i anàvem preguntant a la gent què els agradava i per fer-lo a veure qui volíem votar.
2: Molt bé. Doncs ara, qui de vosaltres vol convidar tota la gent que ens estigui veient i escoltant perquè vingui el dia 3 al mercat? Va.
3: Que s'animen a vindre al mercat en, a la nostra paradeta i la de tothom. Que vinguin.
2: Que vinguin i ajudin,
3: que
2: no?
3: Que mirin els nostres productes que hem creat. Tot.
2: També crec que volies parlar tu.
4: Sí.
2: Què vols dir?
4: Molt. M'agradaria molt que vingui la, com ha dit la meva companya Gallar, que vingui la gent a la cooperativa per ajudar-nos en la cooperativa, comprar els productes que estan molt xulos, que els serviran.
2: Molt bé, alguna cosa que més vulgueu afegir?
4: Sí.
2: Que portin diners.
4: Que portin diners que van a pagar molt.
2: Sí. Que es gastin tot el que puguin.
4: Sí,
2: a més, és per una bona causa, no?
8: Sí, sí, sí. Causa. Per als animals, per als
4: socials. Sí. És una bona causa.
2: Clar que sí. Sí. Doncs escolteu, esteu contents, no?
4: Sí,
8: sí. Sí.
2: Els profes també, no?
8: Sí.
2: I les famílies deuen estar flipant, no?
8: Sí.
4: Segur.
2: Molt bé, doncs res, nosaltres encantats d'haver-vos entrevistats aquí a la ràdio. Avui he estat els protagonistes d'aquesta entrevista que emetrem dins de l'informatiu setmanal d'aquesta emissora, els dies abans que això vagi a passar, el que és el 3 de juny, com havíem dit. I res, doncs saludar a tota la gent que avui ens han acompanyat. Tenim aquí tenim la Nur, l'Isaac, el Daniel, la Valentina, el Bruno i la
8: Gallar.
2: Ho ha dit ja bé. Mira,
4: sí,
2: ja, al final ho he après. Doncs moltíssimes gràcies a tots sis i a l'enhorabona per la feina.
8: A tots. Gràcies.
1: Al 91.3, Info Setmanal.
10: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
1: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
11: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
12: A veure, què no sona, papa?
11: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que sí, que parlen, que són tres.
12: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
11: Això. Però a quina hora és?
12: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
1: El 91.3, Info Setmanal.
2: Repassem els continguts d'aquest informatiu. 28 de maig, avui hem tingut a Dani Pujols, membre de l'organització del Geocaching Retro Summer Fest, que arriba a Ripollet aquest cap de setmana. També hem fet seguiment de les activitats del Consell Esportiu del Vallès Occidental en conversa amb el seu secretari tècnic, el Juanma Velázquez, i hem acabat amb les converses amb alumnes de 4 escoles participants del programa QM d'aquest curs, pensat per fomentar la capacitat i la cultura emprenedora de l'alumnat. El flash informatiu del principi, hem avançat al ple municipal d'aquest mes de maig, que se celebra aquest vespre. Hem continuat amb la renovació del Populus Labora. També hem parlat de la jornada de networking celebrada a l'Innova Hub. Hem repassat com va anar la passada trobada de cotxes i motos clàssiques. I també hem recordat el temps de llibres live d'avui i els horaris de la sala d'estudi nocturn de la biblioteca. I hem informat del Geocaching Retro Summer Fest i el final del projecte QM amb la seva fira de cooperatives i de productes que han fabricat. I hem tingut un extens bloc d'esport sobre el futbol sala Ripollet, el club de tenis taula, els èxits de la família Mullora, el BMX, i també les novetats del jugador del Barça de bàsquet, Carlos Rodríguez, la Martina acompanya en waterpolo, el recent triatló infantil de Ripollet i la trobada de bàsquet inclusiu i també la jornada multiesport del GESA. Amb això acabem, hem fet aquest programa. El Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, la realització, la redacció a càrrec de Marc Batalla i Judit David Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent, ara els deixarem la retransmissió del ple municipal d'aquest mes de maig. Adéu-siau.

0: Ripollet Ràdio.
1: Bé, bona tarda. Donarem inici al ple ordinari del mes de maig. Primer de tot, donar bona tarda a totes les persones assistents, també a totes les persones que ens segueixen des de casa seva. I abans d'aprovar l'acta de la sessió anterior, sí que voldria, primer de tot, fer un record per l'alcalde Carles Ferrer, que aquest mes ha fet 20 anys que ens va deixar, el primer alcalde democràtic de Ripollet, que va ser un alcalde transformador i també un bon amic, i abans de començar el ple d'avui sí que m'agradaria fer aquest record, un homenatge al Carles Ferrer, que va ser l'alcalde de Ripollet durant 21 anys. El primer punt de l'ordre del dia, com sempre, és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Excusem a la senyora Meritxell Caler, que ens ha comentat que no podia assistir avui per motius personals, i la donem per excusada, i ara començaríem amb els punts de l'ordre del dia. El primer punt seria l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Si no hi ha res en contra, donaríem per aprovada. Moltes gràcies. Després passaríem al despatx d'alcaldia, que tenim diversos punts aquí. El punt 2.1, que seria donar compte dels decrets del ple de maig de 2026. El 2.2, donar compte dels acords de Junta de Govern d'abril 2026. El 2.3, donar compte de l'informe d'intervenció del primer trimestre de l'estat d'execució del pressupost 2026. El 2.4, donar compte del pla anual de control financer de l'exercici 2026. El 2.5, donar compte de delegació de funcions per realitzar casaments a la regidora Sílvia Soler García. 2.6, donar compte de delegació de funcions per realitzar casaments en la regidora Eva Herrera Caja. El 2.7, donar compte de la delegació de funcions per realitzar casaments en el senyor regidor Eric Plata Fernández. I ara sí, passarem als punts de debat i que s'han d'aprovar, de deliberació, i tenim el punt 3 del dia, que és la presentació de la memòria de la defensora de la ciutadania 2025, i té la paraula per fer la presentació la defensora de la ciutadania, la senyora Núria Blasco. Té la paraula.
2: S'escolta? Sí. Bona tarda a tothom. Un any més vaig a presentar la memòria de l'any 2025. Primer de tot, agraeu a tots vosaltres la presència que esteu aquí, i també especialment a les persones que han vingut d'altres sindicatures, en aquest cas de la sindicatura de Sant Cugat, i després també al senyor Dalmau, que és el director de les sindicatures. Especialment l'agraïment a tots ells. Llavors, dit tot això, doncs una vegada més dono opinió a donar compte de totes les actuacions que hem fet durant aquest any 2025. En aquest sentit, ha sigut una mica la mateixa línia que he portat fins ara. Les reclamacions, com faig a la presentació, doncs n'hi ha com diversos temes que continuen estant presents. Un d'ells, per exemple, pot ser el tema de l'habitatge, que tots sabem que està realment una mica complicat. Després, el tema sobretot de les persones que són més vulnerables, són les persones que més els afecta, i malgrat que moltes vegades tenen reconegut aquest dret, doncs moltes vegades moltes vegades no es pot realment dur a terme, perquè no n'hi ha suficient habitatge ni recursos per posar-los en pràctica, el qual moltes vegades es queda com una mica paper mullat, perdó per l'expressió, però és així. I llavors, des de serveis socials, se'ls dona recolzament i es fa tot el que pot, i també agrair el recolzament que fan de totes les, totes les coses que es poden solventar, i quan jo demano intervenció les respostes són ràpides. Després, per una altra banda, també n'hi ha un tema que aquest any ha sigut bastant controvertit, perquè hem rebut forces queixes, també com així es pot veure a la memòria, sobretot és el tema del porta a porta. A part del tema de la brutícia que te poden haver, i el tema del reciclatge, malgrat que es van ampliar els dies de reciclar i demés, el que ha sigut també bastant controvertit i ha rebut bastant queixes ha sigut per al tema de la pujada de la taxa d'escombreries, i per una altra banda els recàrrecs. Tal com planteja l'informe, n'hi ha un, segons l'ordenança que tenim de la del 2000, que se podia tenir que aplicar el 2025, en l'article 5 s'estableix que n'hi havia tres supòsits. Un era que si les persones reciclen 52 vegades i han fet 6 vegades de reciclatge de rebuig, doncs es pagaven els 133 en 23. Si les persones havien fet les 52 vegades però no arribaven a les 6 vegades de rebuig, s'aplicava un recàrrec del 10%. I si les persones no arribaven ni a les 52 vegades d'orgànic, s'aplicava directament un recàrrec d'un 15%. Dit això, la majoria de persones estan entre el supòsit A i B, entre els dos primers. El que passa en aquestes situacions és que moltes vegades s'han aplicat el recàrrec del 10% d'una manera injustificada. I dic això perquè si les persones acrediten les vegades que han reciclat quan van al punt del porta a porta, poden demanar l'informe de les vegades que s'ha reciclat. Llavors, aquest 10% de més no s'hauria d'haver cobrat. Llavors, si s'ha cobrat, moltes persones, les persones que ho creguin convenient, jo crec que poden fer una reclamació perquè es faci l'estor d'aquest 10%. I per una altra cosa important, és perquè els contenidors de rebuig no funcionaven correctament. Al no funcionar correctament, aquest recàrrec no es tindria que haver aplicat. Vale? Això és una recomanació que vaig fer i crec que és un punt controvertit i força important, perquè en alguns casos s'ha acreditat que s'havia cobrat aquest 10% i no es tenia que haver cobrat. Segurament potser moltes persones paguen i no s'ho miren, però penso que és un tema a revisar, una cosa que pot ser controvertida. Després, altres temes també importants han sigut el tema el tema moltes vegades del tema de reclamacions patrimonials, el tema, algunes coses també de multes, quan ha hagut sancions, sobretot això és més comú quan és a l'estiu, quan per exemple la gent marxa de vacances, deixa el cotxe en un lloc, després canvien les senyals i després es troben que no tenen ni cotxe, i en el sentit que està el dipòsit municipal i les sancions corresponents. Llavors, quan són aquests temes, és millor no generar les corresponents sancions, perquè llavors això, com és una cosa que no és imputable al ciutadà, perquè en el moment que ell deixa el cotxe la senyal és correcta, doncs llavors això després genera bastant complicació entre que es fa l'estor i tot això. I també s'havia fet la recomanació que en aquests casos que no s'emporti el cotxe la grua. Després també han hagut temes que continuen en el mateix tema, que no s'han mogut, en el tema dels nichos, el tema també de la plusvàlua. Jo ja sé que és un tema que és complicat perquè no només en aquest ajuntament, sinó en general a tots els ajuntaments, és una forma de recaptar calés molt important, però sí que és veritat que la bonificació, en el cas que sigui mortis causa, hauria de ser més alta, que no només un 60%, hauria de ser com un 90%. Perquè si no, moltes vegades, ja ho he dit en altres vegades, la gent es troba que no pot ni acceptar l'herència perquè s'han de pagar molts impostos. I una plusvàlua en un poble com a Ripollet, que n'hi ha moltes cases de gent gran, que potser són cases que s'han fet dels anys 60 i demés, doncs arriba un moment que la gent no pot ni acceptar l'herència, perquè les plusvàlues poden ser molt importants. Llavors, si fos una bonificació més gran, facilitaria molt les coses, malgrat que no és per un tema d'especulació, sinó que és un tema que és d'una herència, que és una cosa molt diferent. Després també un altre tema que encara queda controvertit és el tema de les galeries, que encara no s'han fet les obres pertinents. I aquí amb això també recomanem que es faci el que en teoria se tenia que haver fet. I també una altra cosa important són que en el tema de les reclamacions patrimonials o quan se fan reclamacions a l'Ajuntament, independentment de la resposta, que s'agilitzi els procediments, perquè si no moltes vegades els terminis s'allarguen molt en el temps, i això sí que és una recomanació que sí que seria important agilitzar els procediments i que es donés una resposta al ciutadà, no en el sentit que si li tingui que donar la resposta, la raó, però sí contestar la seva petició. I les actuacions més o menys també, bueno, una vegada més agrair al Francisco, que és la persona que jo tinc de suport per fer tota la tasca que fem, perquè si no seria pues, molt difícil. I des d'aquí també seria algo interessant que el servei de defensora, com poden tenir altres sindicatures, s'ampliés tant en hores com en recursos, perquè els recursos que tenim avui dia són poquets. Llavors sí que es podria fer una tasca pues, molt més àmplia de la que avui dia es fa. Fem el màxim que puguem, però els recursos són molt limitats. I per últim, pues, evidentment, agrair a totes les persones de l'Ajuntament, a la policia local, a tots els administratius, als tècnics, a tothom, que la col·laboració, que en el moment que quan demano alguna cosa sí que tinc que agrair, que la resposta sempre és

0: Doncs endavant.
1: Molt bé, moltes gràcies, Núria. Ara passaríem al posicionament dels grups pel grup del Partit Popular. Senyor Díguez.
2: Bueno, agradecerles siempre su trabajo. Todos los que estamos aquí, creo que del primero al último, es nuestra vocación, es que tengamos un Ripollet mejor. Si usted ha escuchado a los vecinos que han tomado la palabra, su función es la de defender a los vecinos frente a los errores o problemas frente a la administración. Por desgracia, por nuestra parte, como ha podido usted escuchar, como le han dicho los vecinos, cuando no se llega bien, no se llega tarde y mal, los problemas serán de convivencia. Por lo tanto, además de agradecerle su trabajo, le deseo la mejor de las suertes ante el panorama que tenemos. Y esa es nuestra posición, agradecerle su trabajo y, insisto, desearle la mejor de las suertes y toda la fuerza posible.
0: Gracias. Gracias.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Des del grup municipal d'Esquerra volíem agrair la tasca que està fent, que ens veiem bastant sovint allà al Centre Cultural, que és on la tenim, que intentarem millorar-li també les instal·lacions que estem en ello, i sobretot doncs, seguir-li agraint aquesta tasca. Creiem que és una tasca doncs, que hem de seguir garantint com a defensors dels interessos dels nostres veïns i veïnes, i per això doncs, el nostre vot és a favor. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Bueno, moltes gràcies pel grup de Vox.
4: Bien, buenas tardes. Pues desde Vox también queremos agradecer la labor que se está realizando por parte suya, y ya que esto pues garantiza el bienestar y que no se vulneren los derechos de los ripolletenses. Gracias.
0: Gracias.
1: Pel grup de Sin Ripollet.
5: Bona tarda a tots i totes, com la resta de companys. Volem agrair la teva tasca, Núria, la teva dedicació i la teva capacitat, no, en aquests moments que són complicats, quan ho expressen els veïns i veïnes del nostre municipi, doncs, fa que tinguis un valor doncs, molt important per al nostre ajuntament. I avui no només volem expressar el nostre vot favorable en aquesta memòria, sinó també reafirmar el nostre suport a aquesta figura i el rol que ocupes, perquè aquesta memòria el que ens ajuda és a veure tots aquests temes que més preocupen als nostres veïns i veïnes per poder incidir, per poder millorar els procediments, per poder donar resposta a les necessitats, entre d'altres. Així que tornem a agrair la teva tasca i la del company Francisco. El nostre vot serà favorable.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, i per acabar, senyor Diego Puig, del PSC.
6: Doncs agrair la teva funció que fas en defensa des dels ciutadans i que continuïs així. Així que endavant.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs s'aprovaria el punt 3, la presentació de la memòria de la defensora, amb el vot favorable de tots els grups. Moltes gràcies, Núria.
0: Gràcies a tots vosaltres. Gràcies.
1: Molt bé, passaríem al punt número 4, que és l'aprovació inicial tercera de la modificació de bases reguladores específiques per l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva dels departaments de drets socials i serveis comunitaris. Té la paraula la senyora Sonia Martín.
7: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, passaré a explicar un breu resum dels principals objectius d'aquesta tercera modificació aquest any 2026. La modificació bàsicament busca ampliar les línies de subvenció per adaptar-la als objectius del Pla Estratègic de Subvencions del 2025-2027, especialment en educació de qualitat, igualtat de gènere, reducció de desigualtats, pau, justícia i institucions sòlides. També reforça la millora de la qualitat de la vida, la transparència i la participació. Com a modificacions de les línies de subvenció, ja s'incorporen dues noves línies, una d'oci juvenil. S'incorpora aquesta línia per finançar activitats juvenils que promoguin un oci saludable, segur i no consumista, perquè fomentin valors com a la igualtat, el respecte i la no discriminació, perquè impulsin la participació i l'associacionisme juvenil i perquè generin espais inclusius i participatius. Poden incloure activitats musicals, audiovisuals, arts escèniques, etc. L'altra línia nova és de foment de la inclusió. És una línia destinada a afavorir la inclusió socioeducativa d'infants i joves amb necessitats educatives.

0: específiques, garantir la participació en activitats fora de l'horari lectiu i assegurar accessibilitat, equitat i no discriminació. En quant a algun canvi que hi ha hagut, a la línia de salut pública es redefineix l'objectiu de la línia 4.10 per ampliar-ne l'abast. Ara inclourà la promoció i educació per a la salut, la prevenció de malalties, suport a persones afectades, familiars i cuidadors. També hi ha una modificació dels criteris de valoració per a entitats que consisteix en el... hi ha un nou sistema de baremació. El mínim de punts en criteris generals serà 20, el mínim de punts en criteris específics serà 40 i el mínim total serà de 60. Abans, per exemple, el mínim específic també era de 20. I després hi ha una modificació de càlcul de renda per càpita en les persones físiques. Es modifica la fórmula per calcular la renda familiar. És el principal canvi, doncs, és que ara es descomptaran les despeses d'habitatge tant en la modalitat A d'IRPF de l'any anterior com en la modalitat B d'ingressos dels darrers 3 mesos. Abans del descompte només s'aplicava la modalitat B d'ingressos dels darrers 3 mesos i amb aquest canvi doncs, es pot beneficiar més famílies en càrregues importants d'habitatge. I això és tot. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Martí. Passarem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular, senyor Digues.
2: Per part del grup popular, abstenció.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda. Per part nostra, el grup municipal, votarem a favor d'aquesta modificació, ja que, com ha explicat la regidora, es creen línies per afavorir activitats, sobretot activitats i actuacions d'oci impulsades per entitat de caire juvenil, i també, sobretot, fomenta la inclusió en espais al migdia. A més, una ponderació de criteris de valoració més favorable per a les famílies més necessitades. Per tant, el nostre vot serà favorable.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Vox.
4: Votaremos abstención.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Sint Ripollet.
5: Bona tarda a totes i tots. Nosaltres creiem que aquestes modificacions que es proposen doncs, són prou encertades, sobretot la creació de noves línies perquè amplien les opcions de suport a les entitats i famílies. Sabem totes que a Ripollet tenim entitats doncs, que fan una feina enorme i que sovint treballen amb recursos molt ajustats i amb dificultats burocràtiques i esperem realment que aquesta línia els hi faciliti la vida i permeti continuar oferint activitats que donen vida al nostre municipi i que fan que passin coses. Òbviament també valorem positivament a la línia d'inclusió Espai Migdia que ajuda infants i joves amb necessitats específiques ja que és una línia que respon a una necessitat real. Ens ve un dubte, tot i això, més habitual del que ens agradaria, que és si aquestes polítiques són fruit de consens amb les persones afectades o és una detecció que heu fet per la vostra banda, però de totes maneres el nostre vot és favorable. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Vols? Sí. Sonia?
0: Bueno, agrair el vot favorable de tots els que heu contestat que des d'aquí doncs, engresco a les entitats de cara a la propera convocatòria del 2027. No he entès molt bé el que has dit perquè no, a vegades les paraules es dispersen. No sé si pots tornar a repetir-me que tens dubtes, Aleix.
5: Simplement el dubte d'on sorgeix aquesta mesura, si sorgeix del consens amb les persones a les que les afecta o simplement és una detecció que heu fet com a govern. Gràcies.
0: I hi ha una mica de tot, detenció i demanda. Sí. Gràcies.
1: Molt bé, doncs el punt 4 s'aprovaria amb els grups favorables de PSC, de Ciutadans i Puig d'Esquerra Republicana i les extensions del PP i Vox. Passarem al punt número 5, que és l'aprovació definitiva del projecte d'ordenació i construcció de 6 pistes de pàdel i l'adequació del seu entorn. Té la paraula el senyor Manuel Martínez.
6: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes. L'aposta pel pàdel guanya protagonisme amb l'aprovació definitiva de 6 noves pistes municipals. L'esport continua sent una de les grans prioritats del govern municipal amb inversions estratègiques destinades a modernitzar i ampliar els equipaments esportius del municipi. En aquest context, el pàdel es consolida com un dels principals eixos de creixement esportiu, responent a l'augment constant de persones usuàries i a la gran demanda d'assistents. En el marc del pla municipal s'ha aprovat definitivament el projecte d'ordinació i construcció de 6 noves pistes de pàdel i adequació del seu entorn, una actuació que permetrà ampliar de manera significativa l'oferta esportiva municipal i reforçar l'aposta pel pàdel com una disciplina en plena expansió. El projecte executiu ja redactat preveu la construcció de 6 noves pistes amb un valor aproximat de licitació d'uns 480.000 euros. Les obres estan previst que s'executin a finals d'any i permetran que el municipi passi a disposar de 10 pistes municipals, convertint-se en un equipament de referència tant per a la pràctica amateur com per a la competició. Aquesta actuació s'emmarca dins del conjunt d'inversions esportives que el municipi està impulsant durant el 2026, amb projectes destacats com la segona fase de remodelació del poliesportiu municipal o el nou espai específic pel tenis taula. Tot plegat suma una inversió global de més de 9,2 milions d'euros en matèria esportiva, una xifra que posa de manifest el compromís ferm del govern amb la salut, la qualitat de vida i la promoció de l'esport per a tothom. Amb aquesta ampliació, el municipi no només dona resposta a una necessitat actual, sinó que també planifica el futur de l'activitat esportiva local amb equipaments moderns, accessibles i adaptats a les noves demandes de la ciutadania. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Martínez. Passaríem al posicionament dels grups pel grup del Partit Popular.
2: Por parte del Grupo Popular, abstención.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Bé, per part del grup d'Esquerra Republicana trobem i defensem que és una bona oportunitat per fomentar la pràctica esportiva de la ciutadania i augmentar l'oferta existent. Per tant, el nostre vot serà favorable.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Vox.
4: Por parte de Vox, abstención.
1: Pel grup de Sint Ripollet.
7: Com vam fer amb l'aprovació inicial, el nostre vot serà favorable.
1: Moltes gràcies. Per tant, s'aprova el punt amb els favorables del PSC, decidint Esquerra Republicana i les abstencions del Partit Popular i Vox. Passarem al punt número 6, que és l'aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de l'obra d'adequació del territori del Mercat Vell de Ripollet, fase 1. Té la paraula el senyor Roger Balló.
8: Tal com vam explicar en els pressupostos i en la declaració de Becil del Teatre Auditori, hem passat plens. Aquest és un equipament clau per a la nostra ciutat i per tant era imprescindible un projecte executiu de millora i reforma amb una planificació pels propers anys, que no estigui marcada només en un sol mandat. I un cop feta l'auditoria i rebuda la primera fase del projecte on ens indicaven els diners necessaris per dur a terme aquestes millores, amb aquesta inversió doncs, es realitzaran les actuacions necessàries per a la renovació i legalització de tota la instal·lació elèctrica del teatre. Aquesta és una primera fase, a la que tinguem ja les següents fases que ja ens les hagin entregat, doncs anirem avançant amb aquest tema. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al posicionament dels grups pel Partit Popular.
2: Per part del Grup Popular, a favor.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, ja està, a favor. Sí, ja està. És que el proposant, com sempre proposem nosaltres. Molt bé. Pel grup de Vox.
4: A favor.
1: Pel grup de Decidint.
7: A favor.
1: Pel grup del PSC, senyor Martín.
0: A favor.
1: Molt bé, doncs s'aprovaria el punt amb els vots favorables de tots els grups. Passarem al punt número 7, que és l'aprovació definitiva del projecte de reforma de la pista esportiva en implantació de zona de skate a la zona verda lateral de l'escola Tiana de la Riba al carrer Santa Rosa. Té la paraula la senyora Medoli López.
9: Hola, bona tarda. Avui portem l'aprovació definitiva del projecte de la reforma de la pista esportiva amb la implantació de l'Skate Park al carrer de Santa Rosa. Aquest projecte no només incorpora una implantació de Skate Park, aquest projecte no només incorpora una zona de Skate Park, sinó que també transformarà l'espai amb noves cistelles de bàsquet i porteries de futbol, adequant el marcatge de la pista per garantir-ne l'ús polivalent. Es tracta d'una iniciativa que neix de les propostes del propi alumnat de l'escola Tiana de la Riba, amb la voluntat de millorar no només l'escola, sinó també el seu barri i tot el seu entorn. Per fer possible aquest projecte, hem impulsat un ampli procés d'escolta activa, participació i treball conjunt, a través de la reunió amb l'escola, una sessió oberta amb l'Assemblea de Veïns, l'alcalde, el regidor d'Educació i jo mateixa. Un compromís col·lectiu que hem desenvolupat amb constància i determinació durant la segona meitat del 2024 i al llarg de tot el 2025. Avui, aquest esforç conjunt es converteix en realitat i fem possible un projecte que representa el somni i la il·lusió de tot l'alumnat de l'escola Tiana de la Riba. És important destacar que aquesta actuació respon a una reivindicació històrica de l'alumnat. El nostre govern ho ha fet un cop més, ha tornat a demostrar que quan hi ha voluntat política les coses passen. Hem assumit el repte, hem complert la paraula i avui fem realitat allò que durant massa temps només havien estat promeses buides. Perquè el barri de Tiana Pompei mereixia solucions, inversió i un govern que treballés al seu costat. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Pel grup del Partit Popular.
2: Per part del grup popular, a favor.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
8: A favor d'aquesta reforma, que era necessària i que a més és una proposta de l'alumnat, com han dit, de l'Escola Tiana i amb un treball col·lectiu amb les nostres veïns i veïnes. Per tant, el nostre vot és a favor.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Vox.
4: Votaremos a favor.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Cien Ripollet.
10: Bona tarda, de nou. Anava a agrair, en principi, la defensa d'aquest punt de la regidora López, perquè dic, ostres, que diferent la intervenció d'avui que la de l'aprovació inicial. I dic, bueno, entenia que aquesta defensa era bueno, el que tocava, però que després cada regidor que faci el que vulgui. No? Però com ha tingut un altre cop aquest to no, de començar a tornar amb el mantra de que no s'ha fet res, només volia recordar que durant el mandat de Decidim de 2015 a 2023 es van fer moltes inversions i manteniment a tot el municipi, també concretament al Pont Vell i a Tiana, i al final és una qüestió d'aspectes que estan documentats i que formen part d'un expedient. Per tant, la percepció que tingui una persona, doncs, potser no està totalment d'acord amb el que va ser la realitat d'aquell mandat i només volia fer aquesta aclaració i de totes formes votarem a favor.
1: Moltes gràcies, senyora López.
9: Home, jo crec que hem de remarcar realment que ho ha fet el nostre govern perquè els veïns d'aquell part de Ripollet no se sentien així, com tu dius, el que vosaltres heu fet, perquè vosaltres sempre dieu...
1: Perdó, senyora López, no se la, si es pot apropar, no se l'escolta.
9: Perquè vosaltres sempre dieu, hem fet, i així, tot. O sigui, cada vegada que nosaltres fem alguna cosa, vosaltres també ho heu fet. Pues, no es veu, si no m'ho pots demostrar tot el que heu fet, perquè això l'alumnat i els veïns no ho han dit. Gràcies.
1: Sí, té la paraula.
10: Sí, feia referència a que el teu discurs incorpora que no s'ha fet res al barri de Pont Vell i de Tiana. Llavors, el que et dic és que no depèn els fets, no depenen de la teva, bueno, de la memòria selectiva, sinó que depèn dels expedients. I si vols, podem quedar una tarda i revisem els expedients d'aquests dos mandats i ho mirem sense cap problema. Moltes gràcies.
9: Home, memòria selectiva no tinc, clar, si no. Memòria selectiva... que memòria selectiva no tinc, o sigui, al final és la realitat. Jo no anava només a la reunió aquesta, anava el senyor alcalde i anava el rei d'educació, jo no m'invento res. Si vols una tarda, quedem i demostreu, a veure si és veritat, que tot el
1: bueno,
9: que dieu sempre
1: ho feu. Jo crec que sobretot es refereix al projecte del parc de Tiana, al projecte amb les escoles, no a tot el barri, efectivament, sinó al projecte que s'ha fet amb l'escola, que sí que és veritat que s'ha fet a través del nostre govern i que no és una feina que es pugui dir que hagi fet Decidim, sinó que l'ha fet el govern del PSC amb el debat, amb la comunitat educativa i es referia sobretot al parc de Tiana, al skate park i a la renovació de les pistes de bàsquet i futbol sala, no a tot el barri, no a tot el barri, està clar. Moltes gràcies. Doncs es aprovaria amb els vots favorables de tots els grups. El punt 8 seria la declaració a l'agrupació de la defensa forestal la Serralada com a mitjà propi a l'Ajuntament de Ripollet. Té la paraula el senyor Diego Puig.
11: Gràcies, alcalde. Avui portem al ple d'aprovació una proposta que té com a objectiu reforçar i ordenar la relació entre l'Ajuntament de Ripollet i l'agrupació de defensa forestal la Serralada 301, una entitat que des de fa anys treballa de manera coordinada en els serveis municipals en la protecció del nostre entorn natural. L'Ajuntament es va adherir a l'ADF l'any 2022 amb la voluntat de garantir tasques essencials en la vigilància, la prevenció d'incendis forestals i el suport en situacions d'emergència. Fins aleshores, aquesta col·laboració s'ha consolidat com una peça important dins del dispositiu municipal de medi ambient i protecció civil. El que proporciona avui no és iniciar una nova relació, sinó adequar i millorar el model de col·laboració existent. Fins ara, aquesta relació s'ha articulat mitjançant convenis. Tanmateix, d'acord amb la normativa vigent en matèria de contratació del sector públic, es considera jurídicament més adequat configurar l'ADF com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament. Aquesta figura jurídica permetrà que l'Ajuntament pugui encarregar directament a l'ADF determinades actuacions amb més capacitat de planificació, coordinació i control, garantint alhora el compliment estricte de la legalitat i una gestió més eficient dels recursos públics. Els informes tècnics i jurídics incorporats a l'expedient són clars i favorables. S'hi constata que l'ADF desenvolupa funcions plenament alineades amb les competències municipals, especialment en matèries de prevenció i lluita contra incendis forestals, protecció del medi ambient i suport a la protecció civil. També queda acreditada l'assistència d'una relació estable i continuada amb l'Ajuntament, amb una coordinació estreta entre serveis, així com el compliment dels requisits que estableix la llei de contractació de contractes del sector públic per ser considerada mitjà propi, especialment pel que fa al desenvolupament de la seva activitat principal vinculada al sector públic. A més, aquesta nova configuració ens permetrà continuar avançant en eficiència i bona gestió. En definitiva, es tracta de dotar-nos d'un instrument jurídic més adequat per continuar garantint un servei essencial per al municipi, especialment en un context en què la prevenció d'incendis i la protecció del medi natural són cada vegada més rellevants. Per tot això, es proposa el ple declarar l'Agrupació de Defensa Forestal La Serralada 301 com a mitjà propi de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Puig. Passaríem al posicionament dels grups. Grup del Partit Popular.
2: Per part del Grup Popular, abstenció.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Bona tarda, altre cop. En primer lloc, volem agrair la tasca que està donant a terme des de ja fa molt de temps als ADFs. Evidentment, donem suport a realitzar aquest canvi, perquè entenem que és una millora de funcionament i en un cas, o si fos el cas, es podria augmentar les seves tasques en cas de necessitat. Per tant, el nostre vot serà favorable.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Vox.
4: Abstenció.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Sien Ripollet.
12: Gràcies, bona tarda. Tot el que sigui reforçar la prevenció i millorar sobretot la coordinació i garantir un manteniment i una planificació més eficients en l'àmbit forestal, a nosaltres sempre ens ha semblat molt positiu i encertat per al municipi. Llavors el nostre vot serà favorable.
1: Moltes gràcies. Per tant, el punt s'aprovaria amb els vots favorables de PSC, Decidim i Esquerra i les abstencions de PP i Vox. Passarem al punt número 9, que és l'aprovació de l'acte de lliurament i recepció de béns i drets afectes al Servei Metropolità de Subministrament d'Aigua entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet i mutació de manial subjectiva dels béns. Té la paraula el senyor Manuel Parra.
13: Gràcies, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy traemos la aprobación un trámite indispensable para regularizar la gestión del agua en nuestro municipio, adaptándonos estrictamente a lo que dicta la ley. Como todos sabemos, la gestión del suministro del agua en baja es competencia exclusiva del Área Metropolitana de Barcelona, no de los ayuntamientos. De hecho, el Área Metropolitana ya ha iniciado la licitación para adjudicar este servicio de forma conjunta a 8 municipios, incluido Ripollet. Hoy aprobamos la mutuación de manial subjetiva, es decir, traspasar formalmente las tuberías, instalaciones y derechos del agua a la AMB, para que puedan gestionar el servicio. Quiero recalcar un punto muy importante para la tranquilidad de este pleno y de los vecinos. Los bienes no se pierden. El acuerdo incluye una cláusula de reversión automática. Esto significa que si en algún momento dejasen de usarse para el servicio del agua, volverían a ser propiedad del Ayuntamiento de Ripollet de forma inmediata. El acuerdo propone aprobar el traspaso de los bienes y el acta de entrega ya validada por la Comisión Mixta, garantizar la devolución automática a este ayuntamiento si cambia su uso, actualizar el inventario municipal, facultar a la alcaldía para la firma y la notificación al Área Metropolitana de Barcelona. Es un paso necesario para garantizar la seguridad jurídica y la calidad de un servicio tan esencial como el agua. Por todo ello, pido el voto favorable de los grupos. Muchas gracias.
1: Moltes gràcies. Passem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular.
2: Per part del grup popular, a favor.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
8: A favor.
1: Pel grup de Vox.
4: A favor.
1: Pel grup de Decidim Ripollet.
14: Hola, bona tarda. El nostre vot és abstenció, no tant pel contingut del tràmit, sinó pel sentit, perquè aquest punt és un tràmit dins del model metropolità i per nosaltres el problema no és el tràmit, sinó el model. Perquè és el model que aquest ajuntament no ha qüestionat en cap moment i que ha acceptat sense defensar la gestió pública de l'aigua, tenim possibilitat de fer-ho des de l'AMB. La nostra percepció és que han abaixat el cap davant dels interessos de les grans empreses del sector i de la pròpia AMB. I una mostra clara d'aquesta falta de defensa dels interessos de Ripollet són els increments que hi ha hagut en el rebut, que a més va comptar amb el vot favorable de l'alcalde. I nosaltres continuarem defensant que l'aigua és un dret i no un negoci. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Vol dir alguna cosa, Parc? Si no...
13: Sí, bueno, solo decirles que, el agua es un derecho y que se tiene que gestionar de alguna forma. El Ayuntamiento de Ripollet no está preparado para gestionar este servicio, ¿vale? Y por otro lado, mejor no comento nada más, ya está.
1: Pues muchas gracias. Básicamente no es que no estigui preparat, es que no té la competencia. Bàsicament, preparats podríem estar, però no tenim la competència. La competència és metropolitana, això ja ho van dir fa molts anys. Hi havia un informe, inclús jurídic, que posava en dubte que l'aigua la pogués gestionar l'Ajuntament de Ripollet. És una competència de l'àrea metropolitana. Això ha quedat molt clar. Hi ha una sentència, crec recordada, del Tribunal Superior de Justícia del 2020, que ja ho diu, i per tant el debat es va acabar en aquest moment. O sigui, podem parlar, l'aigua sempre serà pública, l'aigua és pública, és la gestió, al igual que altres serveis, és la gestió la que es fot fer l'encomana a empreses com està fent l'àrea metropolitana, que és qui té la competència. Però l'aigua és un bé públic i sempre serà públic, per tant, això de que l'aigua no és pública i tal, no és veritat. L'aigua sempre és pública i es fa una encomana perquè mantinguin el servei, i en aquest servei, ja ho vaig dir, Ripollet tindrà 15 milions d'inversió per millorar totes les canonades de fibrociment que encara queden, i això és una inversió molt important que tindrà aquest municipi en els propers anys per aquest acord. Per tant, el punt s'aprovaria amb els vots favorables del PSC, de Vox, d'Esquerra Republicana, PP i l'abstenció de Decidim Ripollet, i passaríem al punt número 10, que és l'aprovació definitiva de la memòria justificativa de la presa en consideració de la iniciativa pública per a l'exercici de l'activitat econòmica de comercialització d'energia elèctrica i d'altres energies, així com la prestació de serveis connexos en règim de lliure concurrència, mitjançant la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tersa i la seva declaració com a mitjà propi personalitzat. Sent la paraula al senyor Manuel Parra.
13: Gracias, alcalde. Hoy traemos a este pleno la aprobación definitiva de la incorporación del Ayuntamiento de Ripollet como socio de la empresa pública Tersa, Tratamiento y Selección de Residuos S.A. El objetivo de esta adhesión es permitir a nuestro ayuntamiento que pueda ejercer la actividad económica de comercialización de la energía eléctrica y placas fotovoltaicas. Al disponer de todos los avales técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, de la Generalitat y de la Agencia de Residuos de Cataluña, aprobamos la adopción de los siguientes acuerdos: la aprobación definitiva de la memoria justificativa y el inicio de la actividad de comercialización de energía, la compra de 30 acciones de Tersa, la declaración de Tersa como medio propio del Ayuntamiento, lo que jurídicamente nos facilitará trabajar con ellos de forma directa bajo la ley de contratos del sector público, y facultar al alcalde para la firma del pacto de socios y las escrituras públicas necesarias, así como notificar el acuerdo a las administraciones implicadas, Área Metropolitana, Ayuntamiento de Barcelona y Tersa. En definitiva, Ripollet será más eficiente, da un gran paso a la transición energética y obtendrá mejores herramientas de gestión. Por todo ello, pido el voto favorable de los grupos.
1: Moltes gràcies. Passem al posicionament. Pel grup del Partit Popular.
2: Por parte del Grupo Popular, abstención.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: A favor.
1: Perdó, pel grup de Vox.
4: Abstención.
1: Pel grup de Decidim Ripollet.
12: Sí, bona tarda. Des de Decidim considerem que tot el que sigui avançar cap a un model energètic més públic, sobretot més sostenible i menys dependent de les grans elèctriques, és positiu per Ripollet, així que el nostre vot serà favorable.
1: Moltes gràcies. Per tant, el punt s'aprovaria en els favorables del PSC, Decidim, Esquerra Republicana i les abstencions del Partit Popular i de Vox. Passaríem al punt número 11, que és la modificació de pressupost número 12/2026 en la modalitat de crèdit extraordinari de l'exercici 2026. Té la paraula la senyora Eva Herrera.
15: Hola, bona tarda a tothom. En el punt número 8 hem aprovat l'encàrrec de gestió com a mitjà propi a l'Associació de Defensa Forestal. Atès que en el pressupost inicial estava prevista una partida destinada a la subvenció nominativa, el que proposem és donar de baixa i habilitar una nova partida pressupostària destinada a l'encàrrec de gestió a favor d'ADF, per el mateix import, que són de 36.000 euros, amb la finalitat de poder assumir correctament la despesa derivada d'aquest encàrrec. Aquesta modificació de crèdit respon estrictament al canvi de naturalesa jurídica de la relació amb l'entitat, reassignant els fons existents sense alterar l'equilibri pressupostari. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular.
2: Per part del Partit Popular, abstenció.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana.
3: A favor.
1: Pel grup de Vox.
4: Abstenció.
1: Pel grup de Decidir, en Ripollet.
3: A favor.
1: Per tant, s'aprovaria el punt amb els vots favorables de PSC, Decidir, Esquerra Republicana i les abstencions de Partit Popular i Vox. I passarem al punt darrer. En aquest ple no tenim mocions. Passarem al punt número 12, que és el punt de precs i preguntes. Té la paraula el senyor Dieguez, com sempre, pel Partit Popular.
2: Sí, intentaré ser breve del Partit Popular. Solamente son cuatro puntos, iré del más reciente al más antiguo. En primer lugar, nosotros como Partido Popular hicimos una pregunta por escrito sobre el estado del muro. Es uno que tiene una tonalidad roja en el pasaje peatonal entre la calle Isabel la Católica y la calle General Prim. Esto está dentro del casco antiguo. Entendemos desde el Partido Popular que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en preservar el casco antiguo de Ripollet. Creo que esto es algo que debemos defender. Y desde el Partido Popular, y por estas razones, les agradecemos directamente que hayan dado no solo respuesta por escrito, sino que además se han empezado algunas actuaciones para hacer frente a este deterioro que entendemos que estropeaba nuestro casco antiguo y que necesitaba de una intervención rápida. Por esta razón, desde el Partido Popular, les agradecemos tanto la respuesta como la actuación. En segundo lugar, sobre nuestra solicitud, también fue por escrito el mes pasado, sobre la sugerencia de poner dos bancos para sentarse en la calle Nord, delante de una de las salidas de alumnos del colegio, a la altura del número 32, frente al número 32. Y nosotros queríamos saber si se ha tenido en cuenta y si de forma efectiva está previsto hacer alguna actuación o incluso colocarlos. En tercer lugar, nosotros hicimos una solicitud en el mes de febrero, solicitando información y respuesta. Eran tres sencillas preguntas sobre el estado de las vigas que soportan la calle Cot entre las calles Calvario y Balmes. Es la parte que tenemos una gran bajada sostenida por una importante viga que está en muy mal estado. Quisiéramos saber si tienen previsto informar y respondernos por escrito cuándo tienen previsto dar respuesta a este punto. Y por último, por cuarto y último punto, insistir una vez más en que este pleno aprueba tanto puntos de pleno como mociones. Entendemos que como institución hay que respetarlas todos y llevamos ya tiempo preguntando cuándo se llevará a cabo la moción que se aprobó. Pues esto ya fue en el mes de septiembre de 2024 para señalizar, como decía uno de los puntos, un carril para monopatines desde la pasarela que evite encontrarse de frente con los vehículos que giran sin visibilidad en sentido contrario hacia la avenida del río Ripoll. Era una moción que se aprobó en este pleno para dirigir el tráfico de los monopatines entre la pasarela y en el patio, precisamente en el parque que tenemos delante, para evitar cualquier tipo de problema con los peatones. Nosotros del Partido Popular nos preocupa porque si persisten en ignorar los acuerdos que se toman en este pleno, pues no entendemos si de lo que se trata es, no sabemos si es que socavar la credibilidad o solamente van los acuerdos de quienes los alcanzan según sus siglas. Nosotros les indicaríamos que, aunque ya solo sea por respeto por el Pleno, se pusiese en marcha aquello que se acordó en su momento y decía específicamente la moción.
1: Muchas gracias. ¿Se llama el grupo de Vox?
16: Buenas tardes. He observado que en la parte antigua del municipio las instalaciones de comunicaciones y telefonía están muy deterioradas. Faltan sacar cables porque viene un instalador, mete un cable, saca el de la compañía anterior, lo deja tirado, y he observado, ya digo, faltan muchos cuadros para minimizar la cantidad de cables que hay por los edificios colgados. Y
1: ¿en qué? Perdone, ¿me podría decir en qué zona del casco antiguo?
16: Mira, está Rambla, calle Maragá, es decir, las zonas más pobladas y edificios antiguos en casi todas. Zonas nuevas no, porque seguramente las metió ya por subterráneo y hay cuadros que van repartiendo, ¿no? Pero habría que hablar con las... Y me di cuenta el otro día porque pasé por la calle Tamaré y vi un poste muy caído. Digo, coño, esto, y era de instalación. A los dos días el pique lo habían reparado, ¿no? Y otra cosa, ¿la luz de la pasarela para cuándo? Porque todavía sigue con el cable colgado por ahí. Nada más. Muchas gracias.
17: Bien, nos han hecho llegar una queja que en la zona de calle Molín hay un parque infantil. Es una zona peatonal donde está transitada por muchos niños y los vehículos pasan muy rápido. Entonces nos han comentado si existe la posibilidad de poner algún tipo de badén o banda sonora que pueda ralentizar el tráfico para evitar algún tipo de atropello o que los vehículos corran. Luego, por otro lado, queríamos saber si existe algún, bueno, si se quiere realizar la apertura de las fuentes transitables. En el caso de que se quieran realizar la apertura, ¿cuándo se van a poner? Y aprovechando esta pregunta, querríamos saber si el ayuntamiento cuenta con el plan de control y prevención de legionelas actualizado, que se pide en el Real Decreto 487/2022. Y en el caso de que exista este plan de control de legionelas, solicitar esta documentación. Luego, por otro lado, hemos recibido algunas quejas de vecinos de Canmás, donde la zona que se están realizando las obras, que están empezando antes de las 8 de la mañana a realizarse el picado de las aceras y demás. Eso es lo que nos han comentado. Y evidentemente pues traemos la queja para que se sepa. Y en el pleno anterior solicitamos la información del número de viviendas ocupadas que pudiese haber en el municipio. No hemos recibido esta información. Y también solicitamos que se nos hiciese llegar el número de empadronamientos de personas que hay empadronadas en edificios municipales, así como empadronamientos en viviendas con 5 más habitantes. Y ya para acabar, se realizó el pintado del muro de la policía local. Hemos visto que simplemente se ha hecho el pintado. Queremos saber si ya está finalizado de esta forma y si es así, ¿por qué no se ha aprovechado ya que estaba la brigada a tapar los agujeros y las imperfecciones y dejarlo en condiciones óptimas para que quedase pues correctamente? Gracias.
1: Molt bé. El grup de Decidim, Ripollet.
18: Hola, bona tarda. Començo jo. Voldria preguntar una altra vegada pel pàrquing del riu Ripoll, que encara segueixen sense fer-se els arreglos que vau dir que es farien a meitat de maig. I era per saber si ja teníeu data per fer-les. Gràcies.
19: Bona tarda, de nou. Volem fer un prec per traslladar les mostres de preocupació i el malestar que ens han traslladat diversos veïns i veïnes del barri de Pinatons, que el veïnat coincideix en assenyalar una situació generalitzada de deixadesa, de falta de manteniment de l'espai públic i una sensació d'abandonament institucional que afecta directament a la seva qualitat de vida. En aquest sentit, fa mesos que el col·lectiu Pinatons va fer arribar al govern municipal una sèrie d'incidències detallades sobre el manteniment i la via pública i, malauradament, l'entitat ens ha traslladat que a dia d'avui encara no ha rebut cap mena de resposta, ni un calendari d'actuacions ni un pla d'acció concret. Estem parlant concretament de l'esquerda amb un desnivell perillós, si no vas mirant al terra, que és a la plaça dels Alcaldes de la República, la senyalització vial deficient, com per exemple el senyal d'estop tort davant de la residència, que es va retirar però no s'ha substituït, i ara el que passa és que el de l'altra vorera doncs també està tort. La revisió pendent de les rampes de la zona central de la Rambla de les Vinyes, problemes de salubritat com zones sense desbrossar on les males herbes en baixa la vorera i s'hi amaguen les rates, i danys a l'asfaltat, com per exemple la vorera aixecada a la Rambla Pinatons número 41. Entre d'altres aspectes que va traslladar a govern el col·lectiu Pinatons. I creiem que els veïns i veïnes de Pinatons i de Ripollet en general doncs mereixen una interlocució doncs eficaç, transparent per part de l'Ajuntament, i per aquest motiu demanem a l'equip de govern que doni resposta al col·lectiu Pinatons facilitant el calendari, el pla d'actuació detallat i pressupostat per poder solventar les incidències denunciades a la via pública del barri. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
20: Hola, bona tarda de nou.
14: Us volíem traslladar al barri del Pont Vell un grup de veïnes i veïns que reuneixen en els bancs que hi ha al parterre de la confluència d'entre el carrer de Verge de Montserrat i Nostra Senyora del Pilar. Ens van dir que féssim la petició o bé de posar un espai d'ombra sobre els bancs o de desplaçar els bancs de manera que quedin ubicats sota l'arbre que hi ha al costat. Fem trasllat per tal que es facin les actuacions necessàries per, bueno, per solventar aquestes necessitats. Gràcies.
12: Bona tarda. Aquest que seria un prec. El carrer Afores, confluència amb carrer Pizarro, els veïns dels habitatges de la vorera del carrer Afores es queixen que quan plou fort els hi entra aigua a les seves cases. Llavors sol·licitem que es faci algun tipus d'actuació, per exemple, fer més grans els emborals per facilitar que l'aigua de la pluja pugui ser xuclada més fàcil i ràpidament i així evitar que entri a les cases dels veïns. Ens ha arribat per part del veïnat, que ja fa alguns mesos que ho van posar en coneixement de l'alcalde i no tenim constància de que s'hagi fet algun tipus d'actuació. Gràcies.
5: Bona tarda a totes i tots. Per últim, tal com ja s'ha indicat en audiència prèvia al ple, per les veïnes de Can Mas, des de fa setmanes als carrers Indústria, Milà i passatge del Níquel al polígon de Cadesbanc, hi ha moltes escombraries i abocaments acumulats que segueixen sense recollir-se ni netejar-se. Hem observat que casualment avui, tal com apuntaven, just l'endemà de tornar a nosaltres a denunciar per xarxes socials aquests fets i just el mateix dia que venen al ple a intervenir les veïnes de Can Mas, s'ha netejat part d'aquest carrer Indústria, però encara queda molt per recollir. Per tant, sol·licitem que es netegin els carrers i els espais pendents, ja que resulten un perill per la salut pública i la seguretat. I un segon prec, que ja és comú a totes les intervencions de les companyes, és que s'actuï diligentment quan toca, sense esperar publicacions de xarxes socials o sense esperar que les veïnes del barri afectat hagin de venir al ple a posar aquests temes sobre la taula. Gràcies.
1: Molt bé, doncs si estan totes les preguntes i precs, comencem a respondre. Senyor Puig.
20: Hola, bona tarda, gràcies, alcalde. Respecte al tema de la falta de deixadesa del barri de Pinetons, com vostè diu, suposo que també li haurà dit al col·lectiu Pinetons que nosaltres, reunint, i jo personalment, pràcticament cada mes en el col·lectiu Pinetons, en el Juan i en la resta de membres de la Junta. I sense anar més lluny, la setmana passada l'assemblea que vam fer per informar sobre el tema de les escombraries i del porta a porta li van dir, i l'alcalde ho pot ratificar, que hem fet no una, dues actuacions sobre el tema de les rates. Vam fer una primera a la plaça de l'alcalde de la República, va funcionar molt bé, i l'última que encara s'està actuant va ser al final d'Avinguda Catalunya, en la zona de Pinetons, li van dir que estaven actuant, Salut Pública està treballant, no és una tasca fàcil, s'està fent una actuació molt a fons perquè és una zona boscosa, però s'està actuant. La resta de temes del barri ja li van dir al col·lectiu Pinetons i ho volen ratificar ells, que estem treballant mica en mica. Són coses que han de fer la brigada. La brigada té molta feina actualment i no es poden fer immediatament, però que ens reunim pràcticament cada mes amb el col·lectiu Pinetons, cosa que s'està treballant mica en mica per al barri, però això de dir falta de deixadesa del barri de Pinetons, em semblen paraules molt, molt fortes per dir falta de deixadesa, quan ens reunim pràcticament cada mes amb ells. Moltes gràcies.
1: Més paraules, regidors, senyora Martín.
0: Vale, ja tenia previst una altra resposta aquesta tarda. En quant al tema dels habitatges ocupats, el municipi no disposa d'aquesta informació. Sí que puc donar-te el número de persones que en aquests moments hi ha empadronats a dependències municipals, que és de 81 persones. No hi ha famílies de més de 5 membres i el que sí que puc dir és que això es revisa anualment, perquè a vegades doncs, empadrona gent per necessitats, perquè estan doncs, vivint en una habitació que no els hi deixen empadronar-se a l'adreça, perquè potser hi ha una persona en una habitació i una persona en una altra, llavors ajudem aquesta persona, l'empadronem a dependències municipals i després si veiem que no hi ha contacte amb aquesta persona o que no se la localitza, doncs ja la treien del padró. Espero haver-te contestat. Gràcies, bona tarda.
1: Algú més vol contestar? Senyor Parra.
21: Hola, buenas tardes de nuevo. A ver, respecto a la luz de la pasarela, Bueno, las noticias que tenemos es que el metalista que tiene que hacer las piezas para adaptar las placas solares y las farolas están haciéndolas, ¿vale? O sea que próximamente, en los próximos días, se realizará la instalación, ¿vale? Más cosas. No sé, o sea, las imperfecciones de la policía, no sé a qué se refiere, si es a la fachada o al interior. Porque si es la fachada, no es solo pintar, se requiere hacer una intervención mucho mayor, ¿vale? Lo tenemos en cuenta, ¿vale? Luego, el tema de la puerta del parking del Mulí. Como dije el mes pasado, la empresa tenía previsto de colocar la puerta este mes y han tenido problemas de suministros, ¿vale? No es que no se estuviese contratado, sino que la empresa no les llega lo que son lo que necesita para hacer el cambio, y en breve se realizará, ¿vale? Más cosas. Sobre la limpieza del polígono de calle Industria, calle Milá y pasaje Níquel, la limpieza no es que se haya hecho hoy porque teníamos pleno. La limpieza se ha hecho porque estaba sucio, ¿vale? Al igual que las últimas 4 o 5 semanas que se ha hecho la limpieza en la zona del polígono, ¿vale? No es que sea algo puntual, sino que cada semana se está haciendo la limpieza, ¿vale? La intención es mantener la limpieza semanal para que tanto las empresas como los vecinos pues tengan una sensación de limpieza, ¿vale? Y por otro lado, tomamos nota de todos los plecs, ¿vale?
1: Molt bé. Senyor López.
9: Sí, respecte al tema que dieu del carrer de Rambla Pinetons 41, ha sigut aquesta setmana i la brigada ja ha fet l'actuació, ha anat a posar una planxa i ara ha de fer les obres pertinents. I respecte als bancs aquests que dius de l'entrada del Col·legi Sant Gabriel, sí, ho tenim en compte i estem a l'espera de la reposició de bancs per poder posar. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Sí, no, yo tengo alguna cosa para contestar. Al señor Díguez, el estado de las vías de la calle Cot. De fet, és el pont de la calle Cot, ¿vale? Jo és un pont, ¿vale? Això jo crec que ja li vaig contestar jo d'aquí per paraula, ja li vaig contestar fa 2 plens, si vol li envio un correu, ¿vale? Però ja li dic, està en bon estat. Vostè diu que està en molt mal estat i els tècnics ens diuen que està en bon estat. I també li van dir als veïns en una trobada que van fer fa una setmana. O sigui, aquell pont està en bon estat. Ara el que sí que es farà és que quan es faci l'obra del carrer Cot, que ara s'ha de licitar, es pintarà, es deixarà més, perquè està brut, dels coloms, estem mirant de posar una xarxa perquè no es fiquin els coloms per dintre, que són els que ho deixen amb aquesta sensació de que està més brut, però és un pont que està en perfecte estat estructural. I li convido que vagi, parli amb Oriol Balló, qualsevol dia està a la seva disposició a Ciutat, pot parlar sempre que vulgui, està amb el seu dret d'anar a parlar amb els arquitectes i que ell li expliqui, el mateix que li estic explicant jo, perquè és el mateix que m'ha explicat a mi i que ja vaig explicar en aquest ple. O sigui, per moltes vegades, si jo, si vol, li envio un correu, li poso un còpia a Oriol Balló, però li diré això, és que està en bon estat. No sé per què diu que està en mal estat, no sé si és que és vostè arquitecte o no sé, perquè l'arquitecte ens diu que està en bon estat. Potser que està brut dels coloms, correcte, però està en bon estat. I és que ja li vaig dir això. Jo, si vol, li fem un correu, li dic a l'Oriol Balló que li faci un correu, si necessita que l'arquitecte li faci un correu, jo li dic que pot anar a parlar amb ell quan vulgui. Però està en bon... Ara, deixen que contesto tot i després pot contestar tranquil·lament. No hi ha problema, però està en bon estat. Ho vull deixar molt clar, sobretot per no alarmar els veïns i veïnes de la zona de que el pont està en un estat, com ha dit, lamentable o alguna cosa així ha dit. No, és mentida. El pont està bé. És segur, tothom pot passar per allà tranquil·lament i el pont està superbé. No hi ha cap problema. S'haurà de pintar, posarem una reixa perquè no entrin els coloms i no facin allà les seves coses i no embrutin sobretot també el passatge que hi ha al pàrquing que hem arreglat també a la part de sota, però el pont està en bon estat, sobretot per no alarmar la gent. Vale? Això vull que quedi molt clar. O sigui, el pont del Carrecot està en bon estat. Que ara farem una obra a dalt, el tornarem a asfaltar perquè ja ampliarem una vorera, que això ja m'ho he explicat, d'acord? Per donar també que la gent pugui pas caminar millor, ara que hi ha més moviment de gent per allà. I tot això es farà conjuntament a la rotonda que farem entre el Carrecot i Carrer Balmes, que ara encarreguem tot el projecte perquè es pugui executar, si pot ser aquest any o principis de l'any que ve. D'acord? Que és la idea. Després, la resta de temes ja li han contestat a vostè. El tema de les instal·lacions telefòniques. M'ha semblat escoltar-li dir que ho acaba de veure. És que això porta tota la vida, Ripollete, no és nou. El tema del cablejat d'instal·lacions telefòniques, li convido que passegi per qualsevol ciutat de Catalunya. Per qualsevol. Totes estan iguals. És que totes els cables van per la fatxada. De totes. A no ser que sigui una zona nova. És que sembla que estan passant les coses ara. És que les ciutats, totes les cases antics i tots els barris que es van fer als anys 60-70... tenen el cablejat de Telefònica per les façanes. És una cosa de Telefònica, no és d'ara, és de Telefònica. Quan es fa una urbanització nova, es fa tot sota terra. Per això, quan fem obres com farem a Pau Casals, i ho hem fet al carrer Sant Sebastià, soterra el cablejat, és el moment de fer-ho, però sobretot el cablejat elèctric, el de telecomunicacions, com hem fet a Carrer Nou, vagi, passegi per Carrer Nou i veurà que continua les façanes. Perquè això és competència també de les companyies elèctriques i no és tan fàcil perquè s'han de posar unes cases especials, que s'han de posar les façanes de les cases. També li convido que li expliqui l'arquitecte municipal, si no té idea del tema, perquè ho pugui comprovar i ho pugui veure. Però, home, benvingut al món, perquè acaba de veure que ara van els cables per les façanes. Vale? Després, al carrer Molí, prenem nota, a més hi ha ara el gimnàs allà que em consta que d'allò, del karate, prenem nota i ho mirem en brigada si fa falta, perquè pot ser que tingui raó, que pugin ràpid i prenem nota per fer aquesta millora a la zona. Les apertures de les fonts transitables. Vale? El tema aquest és un tema molt complex, d'acord? És un tema molt complex i estem treballant amb els serveis tècnics per obrir-les el més aviat possible. Difícilment seran aquest estiu, ja li avanço. Vale? Perquè hem de garantir la seguretat, com molt bé està dit, el tema legionela, d'acord? I amb l'aigua recirculant, els enginyers externs i interns que hem tingut no ens ho recomanen. És massa risc. I per això no es van obrir l'any passat, es van obrir, es van tancar, perquè no podien garantir la qualitat de l'aigua. Aleshores, estem mirant solucions i estem licitant ja solucions. De fet, acabem d'aprovar un pressupost, una modificació de pressupost que vam aprovar el ple passat, que amb aquesta modificació de pressupost tindrem més diners per poder-ho tirar endavant i poder començar la licitació, una vegada estigui de forma definitiva, podrem iniciar la licitació. Tenim tots els estudis tècnics per part dels enginyers per fer un sistema molt semblant al que fan a Barcelona, que és posar elements de llocs perquè els nostres nens i nenes puguin anar a jugar allà, però serà amb pulsador i serà amb aigua corrent. No amb aigua recirculada, amb aigua ja clorada que garantim la seguretat i amb pulsador perquè tenia el consum mínim d'aquestes fonts, d'acord? I això s'està treballant, igual arribem a finals d'estiu, no ho sabem, estem treballant, vale? anem tot el ràpid que podem, però el projecte el tenim, però els diners els hem tingut ara i a partir de que tinguem els diners efectius per poder fer la licitació, farem la licitació i està previst, tenim els estudis per fer els dos parcs, però s'ha de fer d'aquesta manera. D'acord? I estem mirant de forma temporal si podem posar algun element d'allò perquè durant aquest interín, aquest impàs, puguem tenir algun element, d'acord, que pugui ser algú temporal que puguin estar. Això s'està mirant els serveis tècnics, aviam si pot ser. Però difícilment per aquest estiu, a no ser que sigui a finals d'estiu, ho tindrem operatiu, perquè sobretot hem de garantir la seguretat i no, jo no posaré unes fonts a funcionar sense garantir la seguretat al 100%. I això és el primer que hem de garantir. Després, jo crec que s'ha explicat molt bé, el regidor de Pinetons s'ha explicat molt bé. Jo crec que vostè ha fet m'ho ha apuntat, abandonament institucional, ha dit. Jo crec que s'ha fet un gran massa, no? S'ha passat una mica. Vale? Li dic, home, perquè vostè també de vegades ens diu que nosaltres parlem de Tiana, que si diem de tot, vostè també aquí s'ha passat bastant. Vale? Perquè el barri no està abandonat institucionalment. De fet, el senyor Puig reuneix constantment amb l'entitat. No tan sols això, sinó que s'acaba de fer una millora en un parc al carrer Avinguda Catalunya, en carrer Barberà, s'ha remodelat el parc, s'ha canviat la valla, s'està desbrossant tota la zona contínuament, per tant és una feina contínua de manteniment i de posada al dia del barri, d'acord? O sigui que és un barri que s'han asfaltat carrers, tenim previst asfaltar més carrers, anem canviant i solucionant voreres. El tema aquest que vostè diu, la Rambla Pinetons 41, acaba de passar, és que passa fa dos dies, i això és per la dilatació de la Junta que per la calor, això es solucionarà, però clar, dic que hi ha un abandonament institucional en un barri, igual que tots els barris, que contínuament estem fent feines a la brigada i amb empreses externes, netejant, mantenint, cuidant les zones verdes a diari, home, em sembla un gran massa, ¿vale? I no és veritat. No és veritat el que ha dit vostè. Li has de dir, no és veritat, ¿vale? Potser l'eloqüència del discurs li fa d'això, però no és veritat, ¿vale? I perquè a més van fer una assemblea fa molt poc i cap membre del col·lectiu Pinetons ens va dir res d'això que vostè ha dit avui. Cap membre, ni un dels membres del col·lectiu Pinetons ens va dir res de tot el que vostè ha dit avui aquí, i ho podria haver dit, perquè van parlar de residus i van parlar del barri i ningú ho va dir. Per tant, ho vull aclarir perquè no és veritat. I jo crec que la resta de coses s'han explicat amb prou contundència, prou bé, i les actuacions a Can Mas tindrem l'oportunitat el dia 1 d'explicar-les a tots els veïns, tot el pla operatiu que s'està fent amb els comandaments, amb tota la policia local i tot el que s'està fent, i els resultats que ja estem tenint. Perquè ja estem tenint resultats significatius, hem pogut tancar ja dos llocs que eren conflictius, que estaven ocupades locals de FECS Endesa, ja no hi són, els hem pogut tancar i estem molt a sobre, s'han fet detencions, s'han fet molts registres, moltíssimes identificacions, i tot aquest operatiu el podrem explicar en detall el dia 1 de juny per la tranquil·litat dels veïns, però també explicarem que Ripollet és una ciutat segura, amb una tasa de delinqüència del 39 sobre 1.000 habitants. 39, de les més baixes de la província de Barcelona, són dades publicades pel Ministeri d'Interior i són dades que farem públiques i que tothom podrà veure, perquè Ripollet és una ciutat segura, de les més segures de les de més de 20.000 habitants, de fet la 35 més segura de 49, i amb el rango baix de sinistralitat i de delictes per 1.000 habitants, que és un rati que és el mateix per totes les ciutats, i per tant també ho volem explicar, molt per sota de ciutats que sembla que són més segures i que tenen quasi el doble de delictes que Ripollet. Per tant, ho explicarem també per la tranquil·litat de tothom i el coneixement en dades reals i objectives publicades, ho explicarem. Molt bé, doncs donaríem per finalitzat el ple d'avui. Ai, sí, la rèplica, perdó, perdoneu, sí, el senyor Dieguet volia fer una rèplica, té la paraula.
2: No réplica ninguna. Yo le agradezco que nos deje la palabra, no para polemizar, es simplemente para puntualizar el tema de...
1: Bueno, no me habláis, si es que te dret a tener la palabra, según el ROM, usted la puede ser.
2: Con todo, yo se lo agradezco porque el alcalde es el que dirige el debate en los plenos. De indicarle que, hasta donde yo sé, usted y yo lo que somos políticos, hasta donde yo sé, ni usted ni yo somos técnicos, y mucho menos en temas de construcción. Solamente indicarle que usted ha expresado su respuesta, tanto en el plan anterior como en este. Nosotros, sinceramente, a la visión de cómo está esa viga, para alguien que no entiende de construcción, da miedo. Y igual que usted explica lo de los técnicos, los que nosotros hemos consultado, lo que nos dicen es que no solo está en mal estado, sino que además es un punto que está sometido a tracción por el hecho del paso de vehículos. Dicho esto, simplemente como que nosotros hicimos una pregunta por escrito precisamente para desalarmar, si es que eso es lo que había que hacer, fíjese que nosotros lo que estamos pidiendo era una respuesta por escrito. Si existe algún tipo de respuesta técnica por escrito, nosotros le agradeceríamos muchísimo que nos la hiciese llegar, simplemente por zanjar el tema político y zanjar el tema técnico.
1: Perfecto, se la hacemos llegar con la mayor brevedad posible. Mañana mismo tengo reunión con el arquitecto, con el señor Bayó, y a poder ser mañana o primera hora de la semana, de los primeros días de la semana que viene, se lo hacemos llegar sin falta, con lo que a mí me han manifestado y que yo quiero manifestar aquí públicamente para que la gente esté tranquila y no alarmar a nadie. Té la paraula.
19: Bona tarda de nou. Que me n'alegro molt que tingueu una comunicació molt fluida, tant amb el col·lectiu Pinetons com amb els veïns i veïnes del barri de Pinetons, però nosaltres ens vam reunir el 14 de maig, fa 14 dies, dues setmanes, després del ple extraordinari, i són elles mateixes qui ens fan arribar aquest document amb totes les fotografies, aquest document, el que ens van dictar, el que ens va dir l'entitat, que té com a data revisió 29 de novembre, és que no s'havia fet cap actuació d'aquestes. Això és el que ens trasllada el col·lectiu i, òbviament, crec que som conscients de que totes aquestes actuacions no es poden fer d'un dia per l'altre, però el que demanàvem era saber, bueno, l'entitat és tenir un cronograma, una planificació de saber cada quan es faran aquest tipus d'actuacions o de manteniment.
1: Té la paraula, senyor.
6: Nosaltres ens vam reunir amb elles i com havia dit l'alcalde, el dimecres passat, quan vam tindre la reunió per parlar del tema de les escombraries, vam parlar del tema dels barris i li van dir que no fa falta que ho van dir elles, nosaltres li vam dir que continuaven treballant al barri, que sabien les demandes que havien fet i que continuaven treballant i som conscients, però dir fins al punt de deixadesa del barri em sembla que són paraules molt fortes, com abans he dit jo i com abans ha dit l'alcalde, dir deixadesa quan és un barri que està super...

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.